Hola, què tal? Bon dia. Avui és dijous, és 14 de maig. La vaga indefinida del professorat entra en una fase clau. Després de 4 dies de protestes, concentracions i carrers plens de samarretes verdes, la Conselleria d'Educació ha mogut fitxa i ha convocat els sindicats a una nova reunió avui per presentar una proposta integral amb mesures de suport al professorat. Mentrestant, la pressió continua al carrer. Suport al professorat. Mentrestant, la pressió continua al carrer.

0: Un homenatge que ve de la veu del nostre meteoròleg, de Lluís Francesc. Bon dia.
1: Hola, Tomàs, molt bon dia. Les temperatures tornen a quedar-se per damunt dels 25 graus este dijous a Ontinyent i a la vall del Vall de demà baixen i de forma acusada. De moment, per a este dijous, els cels tornarà a passar de poc nuvolosos a nuvolosos de cara a la vesprada. No descartem alguna de precipitació aïllada, en principi poca cosa. Temperatures pròpies del mes de maig i vents variables amb predomini del terral per moments moderats. Divendres, baixen les temperatures de forma acusada, com comentaven, tant les mínimes com les màximes. Serà una jornada que anirà d'intervals a nuvolosos amb probabilitat de pluja en qualsevol moment del dia, però principalment en la segona part.
0: En aquest moment, la temperatura en Ontinyent és de 14 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 9 i els 18. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 15 graus a Rugat i 16 a Atzeneta d'Albaida.
2: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
3: Todo es ser la primera en becas. Todo es ser la primera en dobles grados. Todo es ser la primera en internacionalización de estudiantes. Desde hace más de 50 años hacemos todo para que nuestros estudiantes lleguen donde otros no llegan.
4: Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: La vaga educativa continua sense perdre força a la Vall d'Albaida. En el passat tercer dia de mobilitzacions, ahir municipis com Aielo de Malferit, Bocairent o Albaida van tornar a convertir-se en escenari de protestes, concentracions i piquets informatius impulsats per l'Assemblea Docent Comarcal. Un dels punts més actius de la jornada va estar a Aielo de Malferit, on professorat de diferents localitats de la comarca es va sumar a les reivindicacions en una ruta informativa des de l'Institut Porçons fins al Col·legi del Municipi. El cap d'estudis de l'IES Porçons, Robert Bravo, va qualificar la jornada com històrica i va destacar a la CET la necessitat de fer visible al poble la realitat que viuen cada dia als centres educatius.
2: Perquè si una cosa és necessària és que les famílies i la gent del poble siga partícip i sume a totes aquestes reivindicacions, que al final el que volem és el millor per als nostres alumnes, els nostres fills, els nostres nets i construir una escola de futur que siga solidària, que siga progressista, que estiga pensada en el segle XXI.
1: La portaveu de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida i mestra del Col·legi Vicent Gironès d'Ontinyent, Tona Requena, va assegurar que el professorat està angoixat per eixes ratos elevades, l'excés de burocràcia i la falta de substitucions ràpides quan un docent agafa la baixa.
3: Avui en Aielo, demà anem a Agullent, el divendres en València, anem a moure's perquè és insostenible ja aquesta situació. O baixen les ràtios, o mos desunflen de burocràcia, algo han de fer perquè n'hi han dies que arribem a casa després de tota la jornada lectiva i tenim sensació de no haver pogut arribar a tot.
1: I avui com es presenta el dia? A més, disintent de negociació de nou. La setmana de protestes continua. Baix el lema, la pública sona fort quan fem pinya, l'Assemblea Comarcal ha convocat per avui una manifestació en defensa d'eixa educació pública. La cita serà a les 7 de la vesprada a la plaça de Sant Domingo. El recorregut transcorrerà pel carrer Martínez Baix fins a arribar a la plaça del poeta Ausias Marc. A més, se celebraran assemblees en cada centre educatiu i també contar-los i recordar-los que demà tindrà lloc una gran manifestació unitària a la ciutat de València a partir de les 12 del migdia per a defensar eixe ensenyament públic. I abans d'agafar aire, us recordem que l'Ajuntament d'Ontinyent ha reprès les visites del programa de proximitat per a compartir amb el veïnat les actuacions municipals en execució. L'alcalde, Jorge Rodríguez, i els regidors han visitat els barris de Sant Josep, el Llombo i Sant Rafel per a recollir suggeriments de la ciutadania. L'iniciativa s'emmarca en la planificació estratègica de la ciutat amb l'horitzó

0: 15 al 16 de maig, 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudix de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent. Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
1: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
2: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
3: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
4: ¿No será Tu Energía?
3: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
5: Com escoltaven, la vaga educativa continua sense perdre força a la Vall d'Albaida. En el passat tercer dia de mobilització, els municipis com Aielo de Malferit, Bocairent o Albaida van tornar a convertir-se en escenari de protestes, concentracions i piquets informatius impulsats per l'Assemblea Docent Comarcal. Un dels punts més actius de la jornada fou Aielo de Malferit, on des de l'Institut Porçons fins al seu col·legi es va realitzar una ruta informativa pels carrers del municipi. El cap d'estudis del centre de l'Institut, Robert Bravo, ha qualificat la jornada com històrica i ha destacat la necessitat de fer visible al poble la realitat que viuen cada dia als centres educatius.
6: Perquè si una cosa és necessària és que les famílies i la gent del poble siga partícip i sume a totes aquestes reivindicacions, que al final el que volem és el millor per als nostres alumnes, els nostres fills, els nostres nets i construir una escola de futur que siga solidària, que siga progressista, que estiga pensada en el segle XXI.
5: També estava present la portaveu de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida i mestra del Col·legi Vicent Gironès, Tona Requena, que va assegurar a la SER que el professorat està angoixat per unes ràtios elevades, l'excés de burocràcia i la falta de substitucions ràpides quan un docent agafa la baixa. Escolten.
7: Avui en Aielo, demà anirem a Agullent, el divendres en València, anem a moure's perquè és insostenible ja aquesta situació. O baixen les ràtios, o mos desunflen de burocràcia, algo han de fer perquè que n'hi ha dies que arribem a casa després de tota la jornada lectiva i tenim sensació de no haver pogut arribar a tot.
5: I clar, les protestes continuen. Avui, baix el lema La Pública Sona Fort quan fem pinya, l'Assemblea ha convocat per avui una manifestació en defensa d'aquesta educació pública. La cita és a les 7 de la vesprada a la plaça de Sant Domingo. El recorregut transcorrerà pel carrer Martínez Baix fins a arribar a la plaça del poeta Ausias Marc. A més, se celebraran des de bon matí assemblees en cada centre educatiu per a debatre les accions del col·lectiu. També contar-los que demà tindrà lloc aquesta gran manifestació unitària a la ciutat de València a partir de les 12 del migdia per a defensar l'ensenyament públic. Tenen tota la informació al web de Ràdio Ontinyent. I també hem conegut que l'Ajuntament d'Ontinyent ha reprès les visites del programa de proximitat per a compartir amb el veïnal les actuacions municipals en execució. L'alcalde, Jorge Rodríguez, i els regidors han visitat el barri de Sant Josep, el Jumbo i Sant Rafel per a recollir suggeriments de la ciutadania. La iniciativa s'emmarca en la planificació estratègica de la ciutat amb l'horitzó de l'any 2030. L'alcalde destaca que Ontinyent presenta xifres de fidelitat residencial per damunt de la mitjana estatal, segons l'Institut Nacional d'Estadística. En la visita a Sant Rafel es van tractar projectes com el centre especialitzat en autisme, la reforma del Col·legi Bonavista o la millora del carrer Ramon Llin. Actualment, la ciutat manté inversions per un valor total de 105 milions d'euros. El calendari de trobades continuarà pròximament al barri del Poble Nou, 8 i 26.
8: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
9: El Conservatori Josep Melchor Gomis d'Ontinyent té obert el plaç d'inscripció a les proves d'accés als ensenyaments professionals i elementals de música del 5 al 19 de maig. Informació a la web del Conservatori. Si vols gaudir d'una educació musical pública i de qualitat, inscriu-te.
10: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
11: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda, Palop 20.

0: Hoy por hoy.
1: Tía, vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo. Pero resulta que justo les cancelaron el vuelo. Volvieron antes y nos pillaron.
2: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
3: Tu madre siempre tiene razón.
4: ¿Me compro un coche nuevo?
5: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. ¿Sí? Desde 99 euros.
6: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
7: I a les 12 i 20, tota l'actualitat d'Ontinyent i la Vall d'Albaida en Hoy por Hoy Vall d'Albaida.
8: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
9: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge 10 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
10: A veces, solo hay que pararse un poco.
11: ¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
10: Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
12: Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
10: Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
9: Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 10 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seua 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris, divendres a les 7:20 de la vesprada, dissabte a la una del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
13: Te hablamos a ti. Sí, a ti que vas.
14: Vamos a ir enseguida con la última hora. Vamos a estar
13: un paso por delante.
12: Así que gracias por venir y espero que disfrutéis de una tarde de radio.
13: Que escuchas con nosotros la vida. Y sabes que si algo pasa...
15: Estamos a unos metros del agua en este camino de cemento que separa el mar.
13: Está la SEA. Nuestros lemas han ido cambiando. Nuestros valores permanecen. Porque pase lo que pase,
16: la radio siempre estaba y siempre está.
13: Seguimos estando donde hay que estar. Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por hoy, Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
2: Què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts. 12 i 20, ara mateix, d'este dijous 14 de maig de 2026. I sí, estem obrint les portes una vegada més d'una nova edició de l'Hoy por hoy, Ontinyent de Baida al Baida, que vos acompanyarà des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, com sempre, en la sintonia de Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. En esta mateixa sintonia anem a escoltar la veu de Lluís Francesc, un home que últimament porta bones notícies. No sé si Carmen Úbeda estarà d'acord amb mi. Ara escoltem, després que parli Lluís. Lluís, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Un front afectarà bona part del nord peninsular, arribant en frontòlisis, el que és el mateix, desgastat, a la meitat sur, per la qual cosa només esperem a la nostra zona algo de nuvolositat d'evolució vespertina sense que arribi a afectar-nos en principi. De moment, les temperatures tornen a quedar-se rondant-ho per damunt dels 25 graus este dijous a Ontinyent. I a la vall d'Albaida, demà baixen i de forma acusada. Este dijous els cels tornen a passar de poc nuvolosos a nuvolosos, ja de cara a esta vesprada, sense descartar que pugui caure alguna de precipitació aïllada, temperatures pròpies per al mes de maig i vents variables amb predomini del terral. Per moments moderat. Divendres baixen les temperatures i de forma acusada, tant mínimes com màximes. Serà una jornada que anirà d'intervals nuvolosos a nuvolosos amb probabilitat de pluja, principalment ja a la segona part del dia.
2: Gràcies, Lluís. Jo et dono les gràcies. Carmen Uda, no sé si et donarà les gràcies. Carmen, què tal? Molt bon dia.
4: Bueno, sí, sí, gràcies sí, pel seu treball. Sempre. Gràcies pel seu treball.
2: Però no, oi, no hi només,
4: tant de
2: no.
4: Tant equivocada, perquè esta última frase de sí, que s'esperen pluges en la segona part del
2: no
4: dia de demà
2: res.
4: No ens agrada res,
2: no.
4: Perquè estarem ahí en la fira de tendes, tapes i rock, però bueno, esperem que el temps es porte bé, que
2: s'emporte tot
4: el... Que faci un poc de vent i s'emporte els núvols ixos i ja està.
2: Exacte. Temperatures a les d'ara a la nostra comarca,
4: estem
2: Carmen.
4: Estem entre 18 i 24 graus. Temperatures molt agradables, sí, la veritat. Més risc que a la zona de Bocairent i de Fontanars, des d'allà on tenen els de 8 graus, i la màxima d'avui és 24 graus a Guadasiquis i a Montitxelvo, on tinguem 23.
2: Temperatures agradables, també és agradable la picaeta, clar que sí.
1: Hoy por hoy, Ontinyent baida al baida.

0: hem arribat pronte i anem a fer la picaeta. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: Tot el dia per ahí.
1: Per ahí, pega moltes, sí, sí.
0: No pares, eh? No pares. Això és bo. Això és bo. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: No contem res extra programa de ràdio, no?
1: No, val. Tot bé.
3: Què vols
0: sempre,
3: contar?
0: Perquè sempre tenim coses a la redacció.
1: No, tot bé.
0: Però tot bé.
1: Tot bé, veureu. Sobretot 20 minuts abans de començar el primer matinal.
0: Ah, ja ho deixe.
1: Ahí està. Ah, però no, tot bé, tot bé, tot bé.
0: Crean hype.
1: Tot bé, no passa res, no passa res.
0: Clar que sí, que no passa res. Bo, anem a repassar, que és el que hem preparat els diferents programes de Ràdio Ontinyent, començant, com sempre, per l'oi por l'oi, Carmen.
3: Doncs de nou anem a parlar de l'actualitat educativa, sí, que continua estarent ahí present, amb novetat. Tindrem a nosaltres a representants de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Estem ja fora esperant, així sí, que en uns minutets podrem parlar amb diferents professors d'aquesta Assemblea de Docents, com bé dic. Una jornada clau, quart dia de vaga, una reunió en conselleria...
0: Que encara està en marxa, pareixer...
3: Un preacord
0: que s'ha
3: filtrat. Que ha arribat ahir, exactament. No sabem si aquest preacord agrada o no agrada als sindicats i a aquesta Assemblea de Docents, així que...
0: El que s'ha filtrat, com a títol, posa preacord, però realment
3: sí,
0: és la...
3: Si preacord agrada o no agrada als sindicats i a aquesta Assemblea de Docents, així que...
0: El que s'ha filtrat com a títol posa preacord, però realment
3: sí,
0: és la proposta.

0: no sé si una crida als primers trobos, que sabem que estan molt ocupats.
1: Sí.
0: I que treballen i que tenen molt de treball, però necessitem que estiguen ahí pendents, perquè clar, Macarena ve perquè
2: Macarena
0: tenia que vindre al final de mes.
2: Sí, d'ací dos, el dia 28.
0: Exacte.
2: Sí, hem tingut que avançar.
0: Dos
2: primers tro.
0: I volem que estiguen tots.
1: Perquè
0: podien fer, no, pues no passa res, no vingueu. No, volem que estiguen tots.
1: Vindran, clar. Exactament. Estem seguint l'ordre de la llista que ens van passar, de l'entrada una setmana a Moros, l'altra a Cristians,
0: sí,
1: i vindran tots, clar que sí.
0: Ahí està. Què més coses tenim?
1: Posarem el focus en l'esport inclusiu.
0: Sí.
1: Tenim el primer torneig de bàsquet inclusiu, Ciutat Ontinyent, que serà este diumenge, amb més de 150 esportistes de tota la comunitat valenciana. I ahir, Miguel, vas poder estar al poliesportiu.
0: En un entrenament, mentre entrenàvem, sí, estaven Esteban i jo.
1: Exactament.
0: I va estar molt guai.
2: Jo vaig flipar.
0: Jo també.
2: Sí.
0: Jo també.
1: Per què? Per què?
0: Perquè és una passada, conjuguem.
2: Sí.
0: Sí,
2: el veure l'esforç que fiquen, les ganes que li fiquen, sí.
1: És molt guai.
0: I com evolucionen.
2: Efectivament.
0: Perquè hi ha persones que tenen un grau de discapacitat prou fort, que necessiten anar acompanyades de persones, d'altres persones, i després ho escoltarem, però em deien a Vir que un dels xics que estava jugant, quan va arribar, només que feia que córrer amunt i avall, si passava la pilota no anava per la pilota, i ahir va haver un moment que va anar ella sola a per la pilota, i la persona en la que després escoltarem es va emocionar i va dir: ha anat ella sola per la pilota, ho va dir en veu alta, i són coses molt, molt xules, molt xules. Parlem del torneig i d'aquest entrenament que vam presenciar.
1: Sí, exactament, vas poder conversar amb membres de la Junta, amb el regidor d'Esports, Ferran Gandià, que també estava per allí, l'entrenador, amb algun jugador,
0: sí.
1: Així que ho escoltarem.
0: Ricardinho, ese jugador en el que vam parlar ahir.
1: I més cosetes relacionades amb vos, parlarem també amb David Soler sobre la xerrada dedicada a la boccia que tindrà lloc esta vesprada al pavelló Fernando Rubio.
0: Un altre crack. No el conec personalment, però Tomàs sí que m'ha contat moltes coses de com fa aixes xerrades, de com conta les històries, i tinc moltes ganes de xerrar.
3: Jo ho he ensenyat este matí a Carmen, els vídeos publicats, ell és també coordinador d'esports d'Espromivice,
0: sí.
3: I tenen com un conveni, podem dir, amb el València Bàsquet.
0: Exacte.
3: I ensenyen a la pedrera del València Bàsquet en l'Alqueria aquest tipus d'esports inclusius, i és meravellós, la veritat.
0: Doncs xerrarem amb ell per acabar el programa d'avui. Gràcies, Carmen.
1: Gràcies.
0: Hora 14 després, Tomàs.
3: Bueno, estem pendents com no de la vaga educativa, hores d'ara, quina la situació actual en aquestes negociacions que estan realitzant de conselleria i sindicats, però hores d'ara la principal actualitat a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, és que avui a les 7 de la esperada tenim manifestació. Finalment es podrà realitzar i posteriorment podrem escoltar a esta assemblea de doces de la Vall d'Albaida que ens acompanyarà avui a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Parlarem de totes aquestes reivindicacions, parlarem de les activitats i esdeveniments organitzats per a recolzar aquesta vaga, entre altres qüestions, i sobretot això ocuparà gran part de la capçalera de nostra hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida. En un dia on també parlarem del programa Ajuntament al Barri de l'Ajuntament d'Ontinyent, també posarem el focus en a nivell comarcal. Parlarem de subministrament elèctric al municipi de Bocairent. Si recordeu, en Llutxens empresen tenim problemetes, que cada 2x3 ens n'anava a llum, que si per així, que pisaré ja, que si caia una bona pluja es quedaven sense llum. Doncs això surt amb una problemàtica que passava en uns dels polígons industrials d'aquest municipi, i a poc a poc s'està tractant, juntament amb Iberdrola, de pal·liar aquesta problemàtica. S'ha donat una primera petjada, al igual que ahir es va donar aquesta petjada quasi definitiva per a que el col·legi Lluís Vives de Bocairent ja siga una realitat després d'anys de patiment. La veritat. També parlarem d'una reunió interessant de l'alcaldessa de Benissuera, Yolanda Úbeda, si no recorde malament, amb el president de la Diputació de València, Vicent Montpó, en relació a la despoblació. Això mola.
0: Sí.
3: Perquè sabem a saber que és la principal problemàtica, ho veiem tots els dies, jo ho parlem tots els dies, i anem a conèixer què es va tractar en el mateix, i sobretot, aquestes mesures, si poden ser realistes, si no, o comentarem, a banda també, com no, ja de tota l'agenda que ve per aquest cap de setmana, tot comença ja demà, amb aquesta fira de tendes de PC Rock, podem parlar de Remember, podem parlar de la trobada d'escoles d'adults del municipi d'Agullent, podrem parlar del que va xerrar ahir amb Rafa Cambra, de la mostra de terres d'Alforins, és a dir, que tenim de tot.
0: Sí,
3: i en això ja tenim l'hora 14, i demà ja també més del mateix, que en generem a aquesta gent que és notícia.
0: Parlant de despoblació, si no passa res, demà podrem escoltar un reportatge que van fer Esteban i Carmen a...

0: Rugat, exacte, Meixia, Castelló, Rugat, però no és Rugat, perquè el bar del poble torna a estar obert perquè una persona ha volgut quedar-se el negoci. I això, volem tractar-ho també a l'Eva perquè té una campanya en marxa que es diu Ningún poble sense bar. I crec que la despoblació que, de la que vas a parlar tu avui, i això tenen molta relació, i demà volem tractar aquest tema i escoltarem aquest reportatge. El bar del poble es diu, no?
1: Sí, el bar del poble.
0: Té el nom de El bar del poble. Sí. No enganyen a ningú, també.
2: Exacte.
3: Està clavat.
0: Efectivament. Bueno, després tindrem el ser deportivos, Tomàs.
2: Bueno, el nostre ser deportivos d'avui ve marcat, sobretot ja, pensant en el cap de setmana, en aquestes prèvies, pareix que se'ns acaba la tercera federació i la Lliga Comunitat i no tenim res, però sí, tenim un fum de coses per contar-los. Avui tenim ixa xerrada, recordes, 6 de la vesprada, al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepció, i també comença avui el campionat d'Espanya de fronteris escolar de mar. Li dedicarem uns minutets al nostre ser deportiu on tenia la Vall d'Albaida. Avui us contarem un poquet els horaris per a aquesta jornada, perquè des de les 4 de la vesprada als frontons municipals ja tenim activitat, per si es volen passar. Bueno, avui tres veus, parlarem amb l'entrenador del Bocairen, que es van deixar el parat dimarts pel meravellós tema del temps en la ràdio, que sempre ens ocupa molt de temps, i avui parlarem amb ell perquè este cap de setmana es poden proclamar campions de Lliga i pujar a la segona valenciana. Tindria que haver un cúmul de resultats, però que ara per ara és molt favorable que l'equip de Miquel Úbeda arribi a l'última jornada amb possibilitats de ser campió de Lliga. Parlarem amb ell. Després parlarem de bàsquet 3x3, perquè van tindre finalment l'Ontur, es va poder celebrar encara que la pluja fora protagonista. També es va celebrar l'última jornada del campionat a nivell autonòmic, que l'Ontibàsquet 3x3 va quedar segon, entre altres qüestions, que parlarem amb Rafa Micó, que és el president de l'Ontibàsquet 3x3, i tancarem saludant de nou a un crack de cracks del món de l'esport, Vall d'Albaidí, que feia temps que no xerràvem amb ell, amb Ivan Esparza, per a que es conte com estan les sensacions i com està sent esta setmana de preparació, perquè ja comença este diumenge el torneig individual, és a dir, la Champions del món del raspall, i la troba molt, i clar, ella ha estat, si no recordo mal, en tres finals ja.
0: Wow.
2: Després les ha perdut contra Tonet Quart, pilotari del Genovés, i tractarà de que la quarta siga la vençuda. Tant de bo.
0: Tant de bo, exacte.
2: Tant de bo. Jugar diumenge 11:30 del matí al Trinquet d'Oliva front a Marraí. Així que, ja saben, si tenen una estoneta, ja saben per on passar-se. Sí, i la setmana que ve jugar més propet en la Llosa de Ranes. I a l'altra, Genovesa. Així que més encara tenen que gaudir de la pilota amb ell.
0: Bé, això és tot el que ha preparat Tomàs Marín per a este ser deportivos. Avui no tenim hora 25 perquè és jornada de Lliga. Com està la Lliga?
2: Com està la Lliga?
0: Com està la Lliga? Mare Déu,
2: senyor. I València Bàsquet, com està?
0: Bo.
2: Que gust,
0: bueno. Enhorabona, a tota l'afició taronja, perquè crec que...
2: Ho he parlat este matí, no recordo amb qui, Ho he parlat este matí i he dit, això em recorda tant. Per exemple, quan la selecció espanyola femenina va guanyar el Mundial, que pot pegar un arreo per a l'esport que pot ser molt, molt bo. El fet de veure a un equip de la Comunitat Valenciana estar ahí entre els 4 millors d'Europa... Ostres, i també escoltava ahir, mira, vaig a tornar a dir, estava escoltant el Deportivo València i deia Frank White... feia tant de temps que no estava nerviós per un partit. És que això és meravellós, és superbonic. Jo crec que tots i totes els amants, sobretot del bàsquet, i no del bàsquet, sinó de l'esport en general, van gaudir moltíssim de la jornada d'ahir. Així que enhorabona a tota la família del València Bàsquet i esperem que donem més èxits i que això després s'extrapole a la Vall d'Albaida.
0: Tant de bo. Gràcies, Tomàs.
2: Gràcies.
0: La ventana, 7:20, Esteban Arroyo, què tenim?
4: Doncs avui la ventana viatjarà.
0: A on?
4: A Hielo de Malferit.
0: Oh,
4: vam parlar la setmana passada així en este espai amb dos membres de l'IES Porçons de Hielo de Malferit.
0: Sí.
4: Perquè avui, esta vesprada, celebra des de 4 a 7 de la vesprada la quarta edició de la Fira de Desenvolupament Sostenible por sostenibilitat.
0: No és fàcil.
1: Ja
0: li vaig dir jo a ells que no era fàcil el nom. No. Que estava ben tirat, però no era fàcil.
4: Anirem a la fira, prèviament a la ventana, i després emetrem el reportatge dins de la ventana a partir de les 7:20.
0: Fantàstic, molt interessant. Què més?
4: I recordem que demà, a partir de les 7 i 20 de la vesprada estarem en directe des de la Fira de Tendes, Tapes i Rock al recinte firal, mm-hmm. contant doncs, tot el que està succeint ahir, aquestes tapes que estan fent doncs, els restaurants de Aval i de la marca Mos, que l'altre dia ja ens feia boca José Seguí.
0: Sempre, jo, sempre que ve Seguí tenim aquest problema.
4: També doncs, sí, els comerços, els 32 comerços,
0: 32, que no són pocs.
4: 32 tendes i serveis que estaran presents a la fira. I, bueno, tot el, i la música en directe, tot els llibres, també hi haurà llibres, una edició més.
0: Estarem demà i estarem el dissabte, demà per la vesprada, en horari de la ventana, i el dissabte, entre la una i les dos del migdia, tornarem a fer un programa en directe des d'eixa fira per a contar tot el que no contarem el divendres, és el que té, saps? Perquè hi ha moltes coses i hi ha que fer-ho en dos tongaes. I també hem de recordar que avui és l'últim dia, Carmen, per a poder tindre o guanyar les entrades que estem sortejant per al The Best Remember, que també arriba este cap de setmana.
1: Este cap de setmana també, exactament. Demà, durant el matí, resoldrem el sorteig.
0: Exacte.
1: Dos sortejos, estem fent a través d'antena. Si voleu participar, encara esteu a temps. Fins avui a les 12 de la nit podeu enviar un WhatsApp al 96 191 0615, 96 191 0615, un àudio dient amb qui voldríeu anar al The Best Remember i quina és la vostra cançó de Remember preferida.
0: Correcte.
1: I a través de les xarxes socials, en concret d'Instagram, també teniu tots els detalls i és molt fàcil participar. Fins a les 12 de la nit.
0: Exacte, i demà en este programa donarem els noms dels guanyadors o guanyadores. I a lo millor cridem en directe a algú. Ja ho veurem, com l'altre dia, que m'ha agradat a mi això.
2: Atraco.
0: Sí. Atraco, a mano armada, clar que sí. Anem a per uns anuncis i després anem a parlar de la vaga de docents. Carmen, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Esteban, gràcies.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Tomàs.
2: Gràcies, adeu.
0: Adeu.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. ganesheclectico.com.
5: En la Val d'Albaida, la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomed, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos, queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomed, tu distribuidor de confianza.
3: ¿Tenías plans per aquest cap de setmana? Ara sí. Del 15 al 16 de maig, 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudís de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent, Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
6: Tic-tac, tic-tac. El momento de pasarte a un híbrido es ahora. Conduce la gama híbrida de Kia desde solo 100 euros al mes. O si quieres el cambio definitivo, pásate a la gama Kia 100% eléctrica. Aprovechate. Hasta el 29 de mayo es el momento del cambio. Consulta condiciones en kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, un teniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
9: En la cadena SER... Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
0: Dotze 38. Continuem en directe en el Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Ja sabeu que la vaga indefinida del professorat valencià podem dir que ha arribat avui a una jornada clau, perquè la Conselleria d'Educació i els sindicats encara pareix que estan reunits per intentar desbloquejar un conflicte que continua molt viu als centres educatius. Educació s'ha filtrat, ha posat damunt la taula una proposta amb mesures sobre ràtios, burocràcia, infraestructures, plantilles, inclusió, FP i promoció del valencià. Però els sindicats han criticat que el document deixa fora una de les principals reivindicacions, que és la recuperació salarial del professorat. La mobilització, per tant, continua i a la Vall d'Albaida, de la nostra comarca, ho està fent amb una intensitat molt visible. En els últims dies hi ha hagut concentracions, piquets, assemblees i protestes en diferents municipis de la comarca, Aielo de Malferit, Bocairent, Albaida, Ontinyent... han sigut alguns dels punts on docents, alumnat, famílies i també mestres jubilats han eixit al carrer per reclamar millores en l'educació pública. I tot això que està passant passa per l'Assemblea Comarcal de Docents de la Vall d'Albaida. I avui volíem parlar precisament amb membres d'eixa Assemblea Comarcal. I ho farem amb Fran Mollà, que ja està així. Fran, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa. Almudena Juan, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: També està amb nosaltres Sònia Montagut. Hola, Sònia, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: I Pablo Ferrer. Pablo, què tal? Molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Benvinguts als quatre. Podeu parlar quan vulgueu, però vaig a començar per Fran, que ho tinc així, saps? Fran, anem a parlar de l'última hora, perquè no sé com esteu vivint esta quarta jornada de vaga, després d'esta, bueno, després encara estan reunits, d'esta reunió d'avui entre Conselleria i sindicats, i després de conèixer el que hem conegut, i que el que acabo de dir jo.
10: Sí, estem seguint jo particularment a través del canal de Telegram del sindicat i decebuts, la veritat és que decepció, perquè ahir el president de la Generalitat va fer unes declaracions en les que deia que s'anava a parlar de tot i, clar, el sindicat ha informat que un dels punts, que és el punt del salari, doncs no està inclòs en les propostes que ha presentat la Conselleria. Bueno, al final és... quan un no té ganes de negociar, doncs segurament busca qualsevol excusa per a crear malestar entre el professorat i continuar en la seva postura de, pues, bueno, de perjudicar a l'escola pública.
0: Però no només apareix el tema del salari, sinó, Almudena, també he llegit que, a part de parlar de ràtios, burocràcia, infraestructures, plantilles, inclusió, FP i valencià, des dels sindicats també esteu dient, o s'està dient, que són pràcticament tot paraules buides. No sé si els que esteu així esteu d'acord amb això.
11: Sí, perquè necessitem acords i ganes de resoldre, no? Portem molt de temps, una vaga no és un capritx, estem ahí fent un crit d'auxili, mm-hmm. i això requereix mesures que siguin fiables, que es puguem fiar.
0: Mm-hmm. Perquè, clar, Pablo, des de fora, a vegades, i ara més, jo crec, perquè estem posant el focus en una mesura que no s'ha parlat ni apareix en este, bueno, preacord, diu la Conselleria, però en este en lo que ha posat damunt de la taula, de vegades es redueix tot, diuen, els professors volen cobrar més, però vosaltres insistiu molt que això va molt més enllà del salari. Què està passant realment?
13: Sí, a veure, el salari és una reivindicació més que tenim, que és totalment legítima i totalment justa. Mm. El nostre salari està congelat des de l'any 2010. Mm. Aleshores, és totalment lícit que puguem reclamar com a membres d'un col·lectiu aquestes reivindicacions. Mm. Però va molt més enllà.
0: Clar.
13: Va molt més enllà i, bàsicament, el que estem defensant és una escola pública i que es pugui treballar en condicions i que l'alumnat estigui en unes condicions dignes.
0: Sònia, anem a parlar de la nostra comarca en concret, de la Vall d'Albaida. Quina és la situació concreta de la comarca? Perquè, clar, depenent de la part de la Comunitat Valenciana en què estigues, hi ha més problemàtica, menys, la mateixa, no? Hi ha diferències, no?
11: Sí.
0: Quina és la situació de la comarca?
11: A veure, nosaltres actualment el que ens trobem són unes ràtios que tenim un acord, per exemple, on tinguem a nivell local de que no se superen els 20 alumnes per aula en infantil i primària, però amb l'arribada d'alumnat nouvingut, aquestes ràtios estan superant-se i estan desbordant aquests nivells. N'hi ha altres poblacions que, on hi ha centres més menuts a nivell d'escoles rurals que no tenen, pot ser, aquesta problemàtica en quant a ràtio. Però també és cert que nosaltres hem sentit el curs passat vam sentir un atac molt fort en quant a la llengua, amb la mal anomenada llei de llibertat educativa, que el que va fer en realitat va ser enfrontar claustres amb famílies i que el mateix govern no complira ixa llei, ni aportant professorat per a les aules extra que se suposava que anava a fer de valencià o de castellà. I sí que és veritat que, tot i aparèixer un suport molt més ampli a la llengua en valencià, que és la nostra. Sí que, tot i les zones amb més predomini, com és la nostra en valencià, han vist augmentada aquesta càrrega lectiva d'hores en castellà, sí o sí, que no ha sigut a l'inrevés en les zones de parla castellana.
0: No sé si volies afegir al Modena.
12: Sí, jo volia parlar d'això perquè el que ens trobem és una... que s'oblida la responsabilitat educativa d'oferir igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat. El fet que hi hagi dos línies a un centre vol dir que, a banda del caos organitzatiu que això suposa, que t'estàs deixant una part de l'alumnat, hi ha una segregació de l'alumnat. Això va en detriment de la diversitat, de la inclusió, que és fonamental. I clar, i no es deixa fer flexibilitat d'agrupaments, per exemple, no? Mm-hmm. Està molt segregat, que això és una cosa que es teníem molt superada des de fa molts anys. Estic parlant de més de 30 anys, clar.
0: És que, clar, és posar un problema on no hi havia.
12: On no hi havia, exactament.
0: Jo crec que és un conflicte, que tot el món
12: que les
0: pensar.
12: Famílies tampoc en tenien.
0: Clar, jo,
12: però les famílies dient, per què hem de votar ara?
0: Jo dic perquè jo he escoltat a famílies que no són sospitoses de votar el que voten i de tindre l'ideologia que tenen, i deien el mateix. És posar un problema on no hi havia. Uh-huh. Aleshores, bo.
12: Sí, s'ha exclòs als mestres i als acadèmics, jo crec, d'esta decisió tan important, uh-huh, com és un model lingüístic.
11: Uh-huh. I que el model lingüístic que les escoles escollim ho fem perquè som professionals, ens en dediquem a la docència i estem molt preparats per aprendre aquest tipus de decisions. Aleshores, es jutja la nostra capacitat d'elecció. I el nostre projecte de totes les escoles i instituts va vinculat a la llengua. Aleshores, també el que fan és jutjar les nostres decisions i eleccions com a docents.
0: Mm-hmm. Anem a parlar del que esteu fent durant tota esta setmana, Fran, perquè són moltes coses, hem parlat de diferents pobles, localitats, però i encara queda per fer, perquè pareix ser que la va continuar endavant. Ja veurem què passa després de la reunió. No sé si vos ha sorprès la resposta de no només de la comunitat educativa, sinó de la ciutadania en general, Fran.
10: Sí, a veure, nosaltres també necessitem fer autocrítica, jo crec que l'han fet quan hem parlat en les assemblees comarcals, que nosaltres, tradicionalment, els mestres, els professors, hem sigut un col·lectiu que hem estat, en certa manera, acomodats per tindre unes bones condicions més o menys de sou, de vacances, tot això que són aquests estereotips que la gent diu. Però també és cert que hem normalitzat coses que no són normals. Uh-huh. I cada vegada ho hem fet més. I ha arribat un punt en què al final pareix que mos prenguen el pèl. Clar, s'ha arribat a un punt en el que la gent s'ha cansat de tal manera que ha rebentat, i quan això ha rebentat, doncs ha donat peu a que aquesta mobilització hagi sigut històrica, hagi sigut molt gran. El dilluns en València va ser espectacular la manifestació, pel que estem veient a través de les xarxes socials, perquè ara ho tenim molt fàcil per a veure, en totes les comarques, en tots els instituts, estan molta gent fent vaga, moltíssima gent fent vaga, molts professors, estem recolzats, jo penso que per la majoria de famílies, i una cosa que jo crec que ens emociona també a tots i que d'alguna manera ens dona eixa força per a continuar, és que quan ens anem pel carrer fent la protesta, ahir vam estar en Aielo, molta gent major se'ns acostava, ens donava ànims, i d'alguna manera això t'emociona, no? Perquè veus que aquesta gent major també ha hagut de lluitar pels seus drets ja fa molts anys, i d'alguna manera empatís amb nosaltres, i podrà estar d'acord ideològicament o no, però sap que les nostres reivindicacions són justes, i la veritat és que a partir d'aquesta situació, doncs, com t'he dit, que ens dona ànim per a seguir treballant i per a seguir lluitant per la millora que estem demanant, que en definitiva afecta a totes les persones que volen acudir a l'escola pública.
0: Mira, això que has dit de la ideologia crec que és molt interessant, perquè també pareix ser que s'està intentant dir-li a la gent que això és una protesta ideològica, que té més a veure amb l'ideologia que amb realment el que passa. Mireu, vosaltres mateix heu fet un document on poseu tots els recursos que falten als diferents instituts, col·legis, etc. Això no és ideologia, això és fets i realitat.
12: Sí. Les ràtios no són ideologia.
0: Clar.
12: Necessites 15 exacte alumnes per a poder atendre bé, i això ho sabem.
11: Nosaltres sempre estem comentant últimament que la veritat és que la conselleria, com té més accés als mitjans de comunicació més que nosaltres, que per això agraïm que ens dones aquest espai, tenen com més guanyat el relat de cara a la societat. A nosaltres ens toca anar més de cara a la gent, no? Individualment. Ells poden vendre moltes coses, però nosaltres tenim els números, tenim les xifres, tenim la veritat i tenim la dignitat que ells no tenen de defensar tot això.
12: I cal recordar que l'educació que estiguem en vaga vol dir que l'educació pública està en perill. Sí. És un crit d'auxili, això és així. Una vaga és una cosa seriosa. I crec que això la gent sí que ho està veient.
10: Sí, al final hem de tindre en compte que bueno, s'acusa de fer una vaga política, però bueno, és que tots els governs es dediquen a fer política, siguen del color que siguen. Jo m'imagine que la gent que així està molt indignada perquè pues és més de dreta o el que siga, recolza el govern de Pérez Llorca, doncs estarà molt contenta de que els docents de Catalunya facin vaga perquè allí governa el PSOE. No ho sé, no? Però és que a banda, això que estava comentant el Modena del relat s'ha de desmuntar. Un dels arguments és que amb el Botànic no vau fer vagues. O sigui, amb el Botànic es van fer vagues, van fer mobilitzacions, no es va arribar al punt d'una vaga general indefinida com la que estem tenint ara, però és que realment en el Botànic estava millor. És cert que la part del sou no es va tocar, però també és cert que puc parlar de mesures concretes. Mm-hmm. És a dir, fins al 2015 que governava el PP es va arribar a un punt en què les substitucions de menys d'un mes de durada no es cobrien. Això amb el Botànic va canviar.
0: I ara reclameu una altra vegada el tema de substitucions.
11: Correcte.
10: Clar, és que ara han tornat arrere una altra vegada. Val? Només entrar el govern de Mazón, el primer que va fer va ser retallar en les escoles oficials d'idiomes. Ho tinc així, 8.450 places. Què vol dir això? Que més de 1.800 alumnes es van quedar fora. Uh-huh. Esta gent que ha de fer? Bueno, pues si vols estudiar idiomes, te ho pagues. Tot el món no s'ho pot permetre. I això és el quid de la qüestió, és a dir, que així estem defensant que l'escola pública, els serveis públics, els paguem entre tots i són per a tots. Qualsevol persona, independentment de la seva capacitat econòmica, pot accedir a aquests serveis. Mentre que si anem cap a la privatització de tots els serveis públics, arribarà un moment en què es crearà més desigualtat perquè hi haurà gent que, evidentment, no es podrà permetre el luxe de pagar aquests serveis que haurien de ser per a tot el món. I l'exemple més clar el tenim ara mateix amb els Estats Units, el que està passant als Estats Units.
0: Uh-huh. No sé si Pablo volia afegir una cosa més sobre això, el que vulgueu, això, la taula és vostra, Això no és una negociació, jo estic aquí per a mediar.
13: A veure, el tema de la politització ho ha tret clarament el Consell, uh-huh. d'una manera com la llengua, no? Sempre que governa la dreta s'utilitza la llengua per a dividir uh-huh. en lloc de per a unir. I clar, nosaltres el que portem són xifres reals. Yeah. Portem xifres reals de tots els centres de la vall ens han estat passant. I per exemple, per fer un tastet ràpid, perquè estàvem dient de substitucions,
0: sí.
13: per exemple, al Martínez de Baix han estat 40 dies sense fisioterapeuta per a alumnat que ho necessita diari, 37 dies sense educadora, 28 dies sense tutora de 3 anys i 21 sense educadora de 2 anys.
11: 27, després, perquè sóc jo la tutora de 2 anys i és
0: i
11: la meva companya és la
0: clar,
11: que em falta.
0: Digues, no?
11: Sí, senyor.
13: Si per això no és suficient, el CEI Vius Vives bueno, han estat 6 mesos que han estat sense educadora d'educació especial, mm-hmm. val? I clar, tot això el que fa és que els claustres hagin de fer malabars per a cobrir mm-hmm. totes les ausències i al final repercuteix en tot l'alumne.
11: Clar, el problema és que nosaltres moltes vegades per protegir aquesta educació pública en la que creiem, com ve a dir Fran, tapem aquestes coses i carreguem nosaltres amb elles quan no havien de fer-ho. I quan hem començat a compartir-ho en les famílies s'ha creat una relació i una resposta molt bonica perquè ells mateixos són conscients de que no és la nostra responsabilitat, que com podem, exacte, com podem estar suportant totes aquestes mancances mm-hmm. i que tot el que fem és pel benestar dels seus fills i les seues filles, que són la prioritat de tots i totes.
12: Mm-hmm. Clar, és que hem assumit el que era inassumible i ara ho hem vist, no? És així. Ara les famílies ho saben, també, clar. No? Perquè, i així tot... fem educació de qualitat en la mesura que podem, que això és important, no? Tots els que ens trobem, i les famílies ens coneixen, saben que som molt professionals, que fem les coses ben fetes, però que de vegades no es pot. No?
11: I com ve a dir Fran, és que al final es fa política sense voler a les aules perquè ens obliguen a fer-la, però bueno, una mostra és que els sindicats que tenim poden ser més de dretes, poden ser més d'esquerres, però estan tots units.
0: És històric, això, també. És històric. Que tots els sindicats estiguen a la taula.
11: Reclamant el mateix. Per tant, és que ja deixem fora les ideologies i centrem-se en el que és important, que és protegir allò que és públic, que és de tots i per a tots.
0: I una de les coses que també esteu fent durant aquests dies, des que va començar la vaga, i inclús abans, des de l'assemblea, quan vau formar l'assemblea, és bueno, fer el que feu habitualment, que és fer pedagogia, que és ensenyar-li a la gent per què esteu fent això. Ja heu comentat que quan parlàvem amb les famílies l'entenien i que ja deien, ostres, no pot ser que estigueu aixina, però jo no sé si està funcionant tot això que esteu fent durant estos dies i la gent s'està assabentant bé de per què esteu fent vaga i podem recordar també que avui tenim un altre, o teniu un altre acte, no?
10: Sí, efectivament, esta vesprada a les 7 tenim una manifestació convocada que eixirà des de la plaça de Sant Domingo i anirà des de Martínez Valls fins a la zona de l'Àrea 20, a la que evidentment està convidada tota la ciutadania. I com tu bé dius, estem intentant donar la màxima difusió possible. Som conscients de que a vegades pues, és complicat fer pedagogia perquè hi ha gent que està pues, bueno, molt afeinada i,
0: sí,
10: i el soroll és complicat, no? Però bueno, com una mesura que hem posat en marxa també és que hem creat un perfil d'Instagram de l'Assemblea Docent de la Vall d'Albaida. Allí podeu veure tota la ciutadania pot veure totes les reivindicacions que tenim, totes les mobilitzacions que estem fent, i d'esta manera pues, pot seguir un poc el nostre dia a dia.
0: La manifestació d'esta vesprada comença a les 7 de la vesprada, no? Si no
11: correcte.
0: En la plaça Sant Domingo. Anem acabant, però m'agradaria preguntar-vos per algo, perquè des de fora, clar, els que continuem o els que anem darrere de la informació tots els dies, ens sembla i tenim la percepció de que per arribar a un acord en esta qüestió va ser molt complicat. Vosaltres jo crec que també ho sabeu.
11: Sí.
0: I en una negociació també sabeu que algú té que cedir. O sí. Tots, o les dues parts en què cedir.
12: Les dues parts.
0: En este moment vosaltres creieu que des de conselleria i des de la vostra postura esteu disposts a cedir?
11: Ja, per a començar a dialogar ja falta voluntat de dialogar, que és el que ha passat durant tot aquest curs, que nosaltres portem intentant negociar en conselleries, nostres sindicats, des de principi de curs. Val? Dos vegades ha sigut impossible. Les meses sectorials es dilataven en el temps perquè no aportaven propostes. Es va fer una proposta irrisòria fa unes setmanes i lo d'avui ha sigut pues, un pas més. La comunitat educativa, els docents, sempre tenim eixa predisposició a dialogar. Per la nostra part, jo crec que no va trobar cap impediment.
12: I els sindicats així ho diuen, ells estan allí esperant.
0: I que hem conegut el contingut de la reunió o la proposta que feia la conselleria fa ja 3 hores o més. Un ratllet d'esperança teniu perquè no ha acabat d'encara la reunió, o no?
10: No, per aquesta reunió no.
0: Vinga, hasta luego.
10: Estan els sindicats emplaçats de nou a una altra mesa el dilluns, dia 18.
0: Sí.
10: Jo crec que demà això servirà per a que la resposta de la manifestació que hi ha en València encara siga més massiva. I al final el que estem demanant, independentment de que siga just o no, la conselleria no està concretant una oferta. És dir, les mesures que... Bueno, farem un pla, però quan el faràs? I aquest pla què contindrà?
11: No servís sí. en la mesura del que siga possible, no? Igual que nosaltres vos posem exemples en totes les escoles, que és el que ens falta, volem exemples de realitat.
0: Sí, no, coses concretes.
11: Correcte.
12: Sí, progressiva disminució de ràtios, progressiva.
0: Però de quina manera, no?
11: En quants anys?
12: Això.
13: Jo crec que ara és un moment històric, és una vaga que ha agafat moltíssima força i jo demanaria a les companyes i els companys i a tota la comunitat educativa en general que aguanten i que tiren endavant, perquè d'esta vaga han d'eixir canvis significatius per a l'educació, han d'eixir uns serveis dignes per a la ciutadania, que siguin diversos, que siguin integradors, que compten amb recursos suficients perquè això es pugui fer. I ara és el moment.
11: A mi m'agradaria afegir que amb totes aquestes accions que portem patint anys i anys, sobretot aquesta última legislatura. El que pretén conselleria en totes aquestes accions és devaluar el que és públic, l'educació pública en el nostre cas, però també la sanitat. I l'educació pública és igualtat d'oportunitats, inclusió i qualitat educativa. I és l'única oportunitat que té una gran part de la nostra societat per accedir a la cultura, a la igualtat, al mercat laboral, i amb aquestes retallades que estem patint, val? El que pretén fer és que l'educació siga un privilegi, però l'educació és un dret de tots i totes, no un privilegi. I ens volen enfrontats entre companys, ens volen ignorants com a societats per a manipular-nos i no van aconseguir-ho.
0: Doncs Sònia, Almudena, Pablo, Fran i tota la resta de docents que estan ara i esteu ara en vaga, moltíssimes gràcies per haver vingut a ser avui i molta sort i molta, molta força. Que vagi molt bé.
11: Gràcies.
10: Moltes gràcies.
11: Gràcies.
10: Adeu.
0: Arribem a la una del migdia i això ara arriba la informació nacional i internacional i després més coses a este Hoy por Hoy on Tinyent Baida al Baida.

0: una del migdia, 7 minuts. Iniciem segona hora de programa d'este Hoy por Hoy on tinguem Baida al Baida. Dijous, 14 de maig de 2026. Si és dijous, i si és la 1 i 7, arriba Ser Festa. Com sempre, com cada dijous, des de ja fa uns mesos. Per què? Perquè estem fent un recorregut fins a arribar a la Setmana Gran dels Moros i Cristians de Ontinyent. A la Setmana Gran, el mes d'agost, que dius, encara queda, no queda res, no queda res. I en este recorregut, en esta marxa, que començarem fa uns mesos, ens acompanyen no només els càrrecs de cada comparsa, sinó també Esteban Arroyo. Esteban, què tal? Molt bon dia.
1: Hola de nou, Miguel.
0: I també ens acompanyen els amics de Capitalia, que ja sabeu que podeu trobar-los tant a Ontinyent, com al Coi, com a Xàtiva. I què passa amb els amics de Capitalia? Doncs que són molt listos. Són molt listos. Saben molt de què? Pues lo sé, de les immobiliàries, dels pisos, de les cases, de com vendre, de com posar a la venda, de com treure el millor preu, i tu dius, no, home, jo això també ho sé fer. No, no, tu deixa les coses als professionals. Zapatero a tus zapatos, que deia aquell. Si vols evitar-te problemes a l'hora de vendre una casa o de comprar una casa, ja saps que tens que confiar en ells, en Capitalia, i aixina te deixes de mal de caps. Això ho vam fer nosaltres al principi d'este Ser Festa i direm, qui veiem nosaltres? I Capitalia, nosaltres, i pues ja està, s'oblidem de tot. Capitalia està així cada setmana, com Esteban, i també com un càrrec. Presenta'ns, per favor.
1: Doncs anem a presentar, i després li preguntarem també, el càrrec d'aquesta setmana, un càrrec de les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent de 2026. Avui ens acostem a una de les comparses més joves del bàndol cristià, però també una de les que ha sabut construir una personalitat pròpia molt marcada. Parlem de la comparsa Asturs, una comparsa que va néixer a l'any 1983, i aquell mateix any ja participava oficialment en les festes amb l'ofrena de flors a la Puríssima, la patrona d'Ontinyent. Els Asturs sorgiren a partir de membres de la penya El Trabuc de la comparsa Chanos, amb la intenció inicial de recuperar l'antiga comparsa Churros. Finalment, la Junta de Festes no va aprovar aquella proposta i es va optar pel nom d'Asturs, en referència al nord de la península ibèrica i especialment a la figura de Don Pelayo i la batalla de Covadonga. Doncs podem parlar molt de la història dels Asturs, però jo crec que el millor és que coneguem i saludem a la primer tro d'esta comparsa, com és Macarena Balbuena. Bona vesprada, benvinguda.
2: Hola.
1: Macarena està un poc nerviosa, m'ho ha dit ara, però no passa res, eh?
0: No.
1: No eres l'única que quan ve a aquest moment a l'entrevista de càrrecs per a que els oients de Ràdio Ontinyent doncs sàpiguen qui és el càrrec de la comparsa dels Asturs d'este any, doncs...
0: Tu tranquil·la.
1: Això
0: és com una xarraeta.
1: Clar,
0: mira, si jo,
1: entre
0: mira,
1: amics...
0: Fem una secció del programa al principi que jo vas posar de nom la picaeta. Només ens falta la cerveseta i la picaeta de veres, saps? Pues así, igual, quan parlem de festa més encara. Tranquil·la.
1: Macarena, com vas rebre o va ser tu qui vas dir vull ser primer tro?
2: Pues en la meva comparsa sempre estaven ahí que volia es presentava i era primer tro, però últimament està ficant-se la cosa un poc complicada perquè cada vegada som més components, la comparsa ha crescut en poquets anys moltíssim i ja hi ha un poquet, i entonces s'ha refet la roda que era el que originalment hi havia, li tocava a la meva esquadra i totes les meves companyes sabien que em feia molta il·lusió ser el primer tro i vaig donar jo el pas i estic encantadíssima.
0: Que bé.
1: Quants components hi ha ara mateix a la comparsa?
2: Pues estarem ja sobre 120 adults fàcilment. No te sé dir exactament, però...
1: I ja que has nomenat els adults, hi ha també jovent?
2: Sí, sí. Xiquets, n'hi ha moltíssims.
0: Bueno, tu eres molt jove,
2: Per a començar, la meva penya, que és de la que més xiquets té. Bueno, jo aparente, no soc tant.
0: Bona dona.
1: Com es diu la teua esquadra, la teua penya?
2: La meva esquadra és la Gaita.
1: Doncs, i com estàs portant el càrrec de primer tro?
2: Pues molt de vento, molt ajetreat.
1: Això és que te ho estàs passant bé.
2: Ho estic passant superbé.
0: Això ho dieu tots. No només que ho passeu bé, sinó que hi ha moltes coses. Que hi ha que fer moltes coses, que hi ha que anar a molts puestos, que tenim molt de vento, saps? Això que has dit tu.
2: En realitat, obligatori no n'hi ha res.
0: Clar.
2: Hi ha quatre cosetes en les que has de representar a la teua comparsa com a tal, però després n'hi ha moltes coses extra, però una vegada el presentes, sempre és bonic acudir als actes que fan el resto de comparses, però després quan tu les fas també vols que vinguin.
0: Efectivament.
2: És un poc...
0: Que ja que estàs... Pues
2: ja
0: no
2: que
0: vas,
2: estàs.
0: Sí.
2: Però que si algú vol presentar-se al primer tro, que no s'assuste, perquè obligatori, són quatre actes i el resto és...
1: Disfrutar.
2: Molt per bé. Amor.
0: Molt bé.
2: A la festa.
0: Molt bé.
1: Macarena, hi ha algun acte algun moment dels que portes com a càrrec que t'haja marcat?
2: Pues me ho preguntes la setmana justet, clave. Perquè fins ara te diria, com han dit molts companys, que
1: el
2: mig any va ser impressionant. Te ho diuen però no t'ho creus. És el comentari que fem tots, que te ho diuen però hasta que no ho vius no t'ho creus. Però res, m'estàs preguntant avui dijous i diumenge passat vam tindre el concert de la banda sinfònica de Ontinyent,
1: sí,
2: la música.
1: Sí.
2: I el meu home em va dedicar la marxa.
1: Com s'anomena?
2: Viella.
0: Que bonico.
2: Així que va ser un moment tan impressionant.
1: Era sorpresa per a tu.
2: Era sorpresa.
1: I què el va aparèixer aquesta obra?
2: És un marxón, molt animada, com justet jo volia, i el moment superemotiu.
1: La utilitzaràs per a desfilar com a cap d'esquadra?
2: Estic ahí com a cap, que jo sí que vull fer-me l'ànimo, però no m'atrevisc, però sí, però no, però sí, però no. Ho tinc ahí... Evidentment, eixirà el dia de l'entrada, perquè ha d'eixir, però ahí estem...
0: Sí? Què falta per arribar a una...
2: Que m'atrevisca.
0: Va, val. Sí, dona, sí.
1: Que el llances, no?
0: Clar,
2: sí,
0: llança,
2: sí, que el llances.
1: Per tant, pel que estàs dient, en el mig any, en la desfilada del mig any, no vas fer de cap d'esquadra.
2: Sí que vaig ser de cap d'esquadra. El que passa és que no és la mateixa pressió el dia del mig any, que estàs envoltada... És com que no n'hi ha pressió al dia de l'entrada, que imposa moltíssim més.
1: No n'hi ha tant de públic.
2: Bueno, el públic és important el dia del mig any.
1: Sí, però no hi ha tant com el dia de l'entrada.
2: Jo crec que és psicològic, que és més la pressió del dia de l'entrada, que vas... No sé...
1: Uh-huh. Si mirem ja, com deia Miguel, a la setmana gran, que encara queden uns mesos, però tampoc és tant, quin és l'acte que més t'agrada o que més esperes?
2: Uf, jo crec que l'entrada és l'acte per excel·lència. El que passa és que ma mare, quan em vaig apuntar a festes, em va dir, tu has d'eixir a tot. Entonces jo crec que cada acte té la seva coseta especial. Entonces l'acte de l'entrada jo crec que és molt important, però després mai sé decidir-me per tots els actes.
1: Sí, perquè també està, per exemple, el dia del pregó, no? on pugeu tots a l'escenari i d'alguna manera és l'inici, no?
2: I ese dia ha de ser molt imponent.
1: Sí. O l'esmorzar de la llàgrima, podíem parlar també, o la baixar...
0: Clar, és que si es posem, són tots, jo crec.
2: Clar,
0: no?
2: Clar, si que vinguis més... a enumerar, no pares.
0: I jo crec que una de les coses que també dieu tots quan passeu per ací és que és molt diferent, jo no sé què penses tu, ara em diràs, és molt diferent viure-lo com a primer tro, com a càrrec, que com a membre de la comparsa, ja està.
2: Això m'hauries de fer la entrevista després quan acabem el càrrec i t'ho conteste.
0: No, però ja has viscut algunes coses, com el mig any, etc.
2: Sí, la veritat és que un dels actes com el mig any és molt diferent com a primer troc que com a membre de la comparsa.
0: Doncs imagina després, saps?
2: Ja t'ho contaré.
0: Ja m'ho contaré.
2: A lo millor no així en la ràdio, però en persona.
0: No, jo vull que m'ho
2: contes. Si vols en la ràdio, jo t'ho conto.
0: Clar que sí, dona.
1: Per el que veig, Macarena, el ser primer tro està siguent per a tu més el disfrutar-ho que la responsabilitat que comporto.
2: A veure, jo tinc la facilitat o la sort de que la Junta de la Comparsa s'encarrega de la gran part de la faena. Entonces, si tinc algun dubte o qualsevol cosa, és una comparsa que, a pesar de que hem crescut molt, és superfamiliar i tota la feina queda superrepartida en els membres de la Junta. Entonces, pues, per exemple, alguna de les coses que s'encarrega directament el primer tro, pues, a lo millor he pogut delegar o he pogut ajudar-me o he pogut dir companys, companyes, sobretot companyes que fem, i m'han ajudat moltíssim. Entonces, sí, hi ha responsabilitat, tens feina, però n'hi ha molt de recolzament de tota la Junta. No és sol, és directament meua, sinó que d'ells. En aquest aspecte és molt més fàcil. A més, estic de la meva esquadra, forma part també, pues, la presidenta és de la meva penya, de la meva esquadra, el secretari no, però hi ha molts membres de la Junta. Entonces, això fa les coses com a primer tro molt més fàcils que...
1: I d'aixa responsabilitat, quin diries que és el repte més gran?
2: No t'ho sé dir. Jo crec que la meva intenció com a primer tro és que tot el món disfrutem de la festa i que passi com un any, no un superany, perquè jo crec que un primer tro ha de ser correcte. No n'hi ha que fer-ho mal, però tampoc has de ser un super primer tro. I jo crec que això, que al final pues, tot el món disfruta de la festa i ho passa bé.
1: Vos preguntem també a tots per quan tu vas decidir o vas dir que volies ser primer tro, la teua família carnal que, o el teu home, que el va dir?
2: Que avant. Sí.
1: Avant en tot.
2: Com jo ja havia anat, jo vull ser, ja ho sabien, entonces no es va pillar per sorpresa.
1: Què ens dius de la resta de càrrecs?
2: Que se ho passem molt bé, que som una nova família, perquè s'hem conegut enguany, entonces és com ampliar la nostra família festera. I després estan analitzant el que diem cada uno en la ràdio en lupa, sí, Després el dijous el comentari és que hem dit cada uno de nosaltres.
0: Comences a sospitar però... que tenen un pacte entre ells, sí, i elles, saps? Que quan vagis a la ràdio digues, es portem molt bé entre nosaltres. Mira com es riu.
2: Sí. Això no es pot
1: contar. I suposa que es dieu, esta setmana el toca a tu, eh? Sí, perquè com ho sabeu prèviament, vos avisem prèviament a qui vos toca durant les setmanes. Macarena, un desig per a les festes en les quals tu eres primer tro?
2: Que tot isca bé i que tots disfrutem. Crec que és el que he dit antes.
1: Macarena Balbuena, primer tro de la comparsa Asturs, moltes gràcies i res, a seguir visguent este any.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Macarena, moltíssimes gràcies. No acaba ser festa així, perquè ja estem contactant amb el nostre benvolgut Quique Orquín, que no res, ens recomanarà la peça d'esta setmana.

0: De fet, ja està, sí, escoltant. Quique Orquín, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut de nou al Ser Festa. Acabem de parlar en un càrrec, en el primer tro de la comparsa Asturs. Anem a per el llacet final de la secció, que és la peça musical que recomanes cada setmana. Què portes esta setmana, Quique?
1: Hola, Quique. Anem a escoltar Piccadilly Circus, ¿vale? És una marxa cristiana que ve... I per què està ahí avui? Perquè vull enllaçar una miqueta el que vam comentar la setmana passada, d'aixòs punts de flexió en els que la evolució, i en aquest cas la música, va guanyant protagonisme i va avançant cap a un camí. Si la setmana passada comentàvem aquella peça que incorpora l'harmonia i un poc més la forma musical, en esta, la evolució que estem encontrant és l'aplicació, per una part, també de l'harmonia, però són utilitzant d'alguna forma l'harmonia de jazz. Com gira aquesta harmonia?
0: Wow, curiós.
1: No de forma pura, però sí la manera en la que utilitza alguns acordes, disminuïts, augmentats, o com ho gira. I sobretot, el més important d'aquest canvi és l'aportació de la part rítmica. A partir d'aquesta evolució o d'aquestes etapes, la part rítmica que tenen les marxes tenen més protagonisme. Si ara quan ho escoltem podem observar que no n'hi ha melodia, és molt, molt particular ixa presència de la part rítmica. Així que, com vulgueu,
2: sí,
1: ¿vale?
2: Anem a disfrutar.
0: Clar que sí.
2: És curiós el que ha explicat del jazz, sí. Miguel, i també el nom de la peça.
0: Sí, Piccadilly Circus, sí. És molt curiós.
1: Sí, pues, sí. És l'autor és Egea, ¿vale? José Vicente Egea,
0: sí.
1: I és una... Vol portar-nos per la seva experiència com va estar allí estudiant a Londres. Ojo, que la peça està datada en 1991. Fijeu-vos a lo que estem avui.
2: Doncs anem a cautir-la.
0: Clar que sí.
1: A per ella.
2: Quique, fins la setmana que ve, gràcies.
1: Adeu.
0: Escoltem ja eixa peça. Gràcies, Esteban.
2: De res.
0: La setmana que ve més ser festa i gràcies també, per supost, als amics de Capitalia, que ja sabeu que podeu trobar-los a Ontinyent, a Xàtiva, al COI, a la seva web sempre, 24/7. Ahí estan, 365 dies a l'any, en capitalia.net, Capitalia amb K. Ells van a resoldre tots els problemes, si teniu, per a vendre la vostra casa o per a comprar una casa. Gràcies als amics de Capitalia. Gràcies, Esteban. Adeu.
2: Adeu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser. Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
1: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge, 17 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més complet. Promès. Patrocina Diputació de València.
2: El Conservatori Josep Melchor Gomis d'Ontinyent té obert el pla d'inscripció a les proves d'accés als ensenyaments professionals i elementals de música del 5 al 19 de maig. Informació a la web del Conservatori. Si vols gaudir d'una educació musical pública i de qualitat, inscriu-te.
3: ¡Ya estoy en casa!
4: Mira, cariño, ven, mira lo que he comprado.
3: Verás, a ver qué has comprado ahora.
4: Mira, flipa.
3: ¿Un ventilador de techo?
4: Y tiene iluminación, mira. Luz fría, luz cálida. Luz fría, luz
5: en
4: cálida.
5: En Bricochimo tenemos un ventilador de techo con aspas retráctiles por 50 euros solo hasta el 31 de mayo.
4: Sí, ventilador de techo.
5: Luz en Bricochimo tenemos un ventilador de techo con aspas retráctiles por 50 euros solo hasta el 31 de mayo.
4: Sí, ventilador de techo por 50 euros.

0: por hoy ontiñem baida al baida. Miguel Coy.
1: Això que sona de fons i que està al meu costat és un entrenament de bàsquet, però també és una manera d'entendre l'esport. Així hi ha competició, clar que sí. Hi ha nervis, ganes de jugar i ganes de guanyar, però també hi ha una altra cosa. La idea que una pista pot ser un lloc on tot el món tinga espai. I això és precisament el que es viurà este diumenge de 7 de maig al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepción, on ens trobem ara amb el primer torneig de bàsquet inclusiu Ciutat Ontinyent. Una competició que reunirà més de 150 esportistes adaptats i 12 equips arribats de tota la comunitat valenciana. El torneig està impulsat per l'Ajuntament d'Ontinyent, l'Ontinyent Club de Bàsquet i ADIF, l'Associació d'Assistència i Esport Inclusiu de València. I hem vingut ací per a veure com estan preparant este torneig i per a parlar amb els protagonistes, que són els jugadors, que són els entrenadors i que són la junta directiva d'este Ontinyent Club de Bàsquet que té este equip inclusiu. Anem a escoltar a continuació tot el que tenen que dir.

0: Hola, jo sóc Sandra, sóc de la junta directiva de l'Ontinyent Club de Bàsquet i així en l'equip tenim a diferents xavals, en este cas, que cada un pues, té una peculiaritat diferent. I, per exemple, en tenim un d'ells que en tot moment té que estar acompanyat per un facilitador. En este cas és o bé son pare o sa mare. En estos moments que estem entrenant està acompanyat de son pare. La figura del facilitador és ajudar a este xiquet, ¿vale? A que puga botar el baló, a que puga tirar a canasta, perquè és un xiquet que ell per si a soles i ses activitats no les pot fer. Entonces, nosaltres este equip vam començar en el mes de desembre i sí que de desembre hasta ara en este tipus de xiquets l'evolució la veus dia a dia i la veritat és que és una satisfacció veure-los a d'ells, lo que disfruten i vamos, l'alegria que tenen en la cara dia a dia és impressionant.
1: Hi ha un detall que abans de començar a parlar amb tu i a gravar, t'he sentit que li dies a una mare, crec, sí. Ja va sola a per la pilota.
0: Sí, és la mare de, a la mare de Jorge. Este xiquet, Jorge, quan va començar a entrenar, claro, vindre així al pavelló de la Concepció, un puesto nou, un puesto que no coneix. En aquell entonces eren quatre xiquets, avui ja en són 10 en la pista. N'eren quatre, però en gent desconeguda, no coneixia els entrenadors, no coneixia els pares que estaven així. Claro, un puesto tan gran, el xiquet el veieu i era córrer amunt i avall, córrer amunt i avall. Claro, és un xiquet que ell per si a soles no és autònom perquè no bota el baló. ¿Vale? Entonces el xiquet se li escapava el baló o son pare l'ajudava o sa mare a tirar la canasta i el xiquet ni tan siquiera se manejava del puesto, no anava pel baló. Avui en dia, son pare ja se l'ha deixat i el xiquet se n'ha anat a replegar el baló.
1: Ahí és on veus.
0: Claro, veus la evolució que estan tenint els xiquets. I pels pares això, vamos, és una satisfacció molt gran. Bueno, pels pares i per nosaltres.
1: T'anava a dir sí, perquè, però perquè note que t'emociones mentre ho sí, contes.
0: Sí, sí. Sí, perquè és molt xulo, per això. És molt bonic.
1: Moltes gràcies.
0: De res.
2: ¿Cómo explicarte lo que es la vida, man? ¿Cómo explicarte cómo vivo y cómo siento? ¿De qué sentimientos me alimento cuando me falta el aliento? ¿Cómo explicarlo? Si jamás jugaste a baloncesto.
1: Ens trobem ara en José Calatayud, que és secretari de l'Ontinyent Club de Bàsquet, però l'encarregat de la secció del bàsquet inclusiu. I volíem parlar amb ell perquè tenim preguntes, jo crec que molt concretes, sobre el que va passar i el que passarà este proper cap de setmana en este torneig del que hem parlat al principi. José, primer el que m'agradaria dir-te és enhorabona d'inici per esta secció de bàsquet inclusiu i gràcies per estar amb nosaltres i acollir-nos en la vostra casa.
3: Moltes gràcies a vosaltres per vindre a donar difusió a esta iniciativa que ens fa molta il·lusió a tota la directiva i a tot el club en general i que esperem que siga tot un èxit el diumenge. També volem convidar a tota la població d'Ontinyent a que si té

0: un ratet del diumenge de matí puga apropar-se al pavelló.
1: Anem a fer un poc d'història, perquè anem al principi, després tornarem al torneig. Per què vau voler crear este equip de bàsquet inclusiu? Per què i quan va passar això?
0: Bueno, nosaltres som molt joves en la junta. De fet, este any és el primer any que hem estat en la junta, en una nova junta. Des del principi es va crear aquesta inquietud de donar-li un poc l'eixida i que tot el personal amb diversitat funcional poguera tindre l'oportunitat, no?, de poder practicar un esport i de poder... I referits als valors que tenim i que intentem difundir des del club. Des del club volem aprofitar el bàsquet per a com a ferramenta o com a excusa per a poder aportar valors i per a poder educar i formar. Què millor que poder formar a tot el club, perquè això, el d'entrenament d'avui és de persones amb diversitat funcional, però nosaltres volem expandir-ho a tot el club. Volem que jugadors, entrenadors, s'aprofiten compartint entrenaments, compartint... el torneig del diumenge és un torneig inclusiu, i la mateixa paraula ho diu. Nosaltres anem a intentar involucrar a jugadors, cadets i juniors del nostre club, per a que puguen participar en un partit contra un equip inclusiu.
1: Això és molt interessant, perquè sempre parlem de la paraula inclusiva, inclusiu i tal, i sempre ens quedem un poc en la superfície, i ho acabes d'explicar perfectament. Inclusiu és això. Tornem a aquest torneig. Què es trobarà la gent el diumenge, més enllà del que acabes de comentar?
0: Bueno, nosaltres des de fa... Vam començar en desembre a crear l'equip. Nosaltres només teníem 5 jugadors en un primer moment. Ara crec que avui s'ha apuntat una o dues persones més, que ja arribarem als 10 jugadors, que vull dir, en els poquets mesos que tenim, doncs han fet molta feina. I el diumenge anem a trobar-se equips inclusius de tota la comunitat valenciana. Venen equips d'Altura, de Castelló, venen equips d'Alacant, un equip referent d'Alacant, com el Lucentum, va a participar en el torneig. Estem molt contents perquè això ens donarà molta, molta visibilitat, i la gent va trobar-se... Nosaltres, que com s'ha enclavat en la lliga inclusiva, doncs ja tenim un parell d'experiències i tal, però la gent va trobar-se un esport en el que tot el món participa i tot el món té cabuda.
1: Espereu, tan jovenets com sou, com equip, vull dir, organitzar ja en pocs mesos un torneig d'aquestes característiques, o estava ja en l'imaginari, no? No crec, no?
0: No, ha sigut tot com una cosa que ha vingut de...
2: Anem allà, no?
0: Sí, anem a llançar-se i esperem l'any que ve poder planificar millor totes les activitats i les actuacions que tenim pensades per a aquesta secció inclusiva del club i poder fer més coses. De fet, ara ha sigut tot com molt precipitat. La inclusió de la lliga inclusiva, la preparació d'este torneig... L'any que ve estan previstes més accions formatives i més accions... De fet, demà volia recordar també que vindrà David, entrenador del Genovés, molt, molt, molt clavat, una persona que està molt clavada en el tema inclusiu, i que jo vull convidar també a que vinguin, perquè és una formació única, molt impactant, que ell l'ha repetida, ell és professor d'universitat també, així en on tenien, ell l'ha repetida moltíssim, la coneix moltíssims joves.
1: Me l'han contat, em pareix brutal.
0: Moltíssims joves la coneixen, però jo convidar tots ja que vinguem, perquè serà brutal. És una formació molt, molt xula.
1: Això serà dijous per la vesprada.
0: Dijous a les 6 i mitja.
1: Serà així mateix en el...
0: Sí, en el pavelló del Fernando Rubio, dijous a les 6 i mitja de la vesprada.
1: Ara que no ens escolten, el suport polític, el suport institucional, què tal?
0: Molt bé. Des d'un primer moment han apostat per esta activitat, han apostat per esta secció del club. En qualsevol moment hem anat a demanar-los ajuda i es l'han oferit, i total recolzament de les institucions.
1: José, una vegada més, enhorabona, i que vagi molt bé torneig, i tornarem a parlar, que vagi molt bé.

0: Fa uns instants parlàvem amb un directiu de l'Ontinyent Club de Bàsquet, amb José Calatayud, concretament, i una de les preguntes era, ara que no ens escolten, què tal les institucions? Bé, ara que sí ens escolten, Ferran Gandia, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Ontinyent, què tal, Ferran?
1: Bona vesprada, bona vesprada. Ara vos escolte, sí, correctament. No has dit una mentira.
0: Exacte. Primer, gràcies per vindre ací, a este pavelló, per a xerrar amb nosaltres i també per a veure el que estem presenciant ara mateix, este entrenament de la secció de bàsquet inclusiu de l'Ontinyent Club de Bàsquet. Jo no sé què sent un regidor d'esport quan veu entrenar estos jugadors.
1: Bueno, sent que tot és possible i això és molt important perquè tot el món té dret a fer esport. Jo ja he vingut algunes vegades a veure'ls entrenar i irradien altra cosa, un plus, algo més, perquè posen en valor que això mateix, que tot el món és capaç de fer certes coses, també l'esport, i bueno, podeu comprovar-ho, les ganes que estan posant, les ganes que posen cada dia, les famílies ens ho diuen, que venen amb molta il·lusió, molts d'ells s'alcen de matí un dimecres i ja tenen el cap en vindre ací, i això és molt important, no? I des de les institucions hem de fer tot el possible per a que això passi.
0: I després està el tema de l'evolució que comentaven abans, que es veu l'evolució en molt poc de temps de xiquets que arriben, que no saben què fer, que només que van corrent cap amunt i cap avall, i que de repent veus que ja saben el que tenen que fer, no? I aquesta evolució també és molt gratificant.
1: Sí, exactament. A més, tenim la fortuna de que certes persones que estan així, jovens que estan ara practicant bàsquet, ja practiquen altres esports, venen de practicar altres esports i bueno, ja saben lo que és l'esport, no? I bueno, com tu bé dius, l'evolució del primer dia al segon, al tercer, i estic segur de que el diumenge anem a disfrutar moltíssim en ells.
0: Anem al torneig del diumenge perquè, clar, és un equip relativament jove. Portem molt poc de temps i de la nit al matí estan organitzant un torneig d'aquestes característiques. Jo li preguntava a José, escolta, això no és molt poc de temps per organitzar-hi. Igual sí, però s'han tirat. Què pensa l'Ajuntament, què pensa la Regidoria d'Esports d'organitzar, que serà l'epicentre del bàsquet inclusiu?
1: Exactament. Bueno, ja ho he dit moltes vegades. Ontinyent té una capacitat organitzativa en general i especialment en l'esport molt gran. Per tant, no és un hàndicap en este cas que pugui fer-nos dubtar, no?, de que en poc de temps ja s'estiga pensant organitzar un campionat, no?, on vinguin gent d'altres llocs. La gent d'Ontinyent Club de Bàsquet està perfectament capacitat per organitzar això en dos dies si fa falta, no?, con ells. Coneixem a la directiva i sabem que som molt capaços de fer això i bueno, en el moment que se'ns va traslladar la idea a l'Ajuntament, la resposta va ser totalment afirmativa. La regidoria d'esports s'implica patrocinant els possibles costos que té l'activitat, que n'en té, i bueno, estem encantats de contribuir a tot això.
0: Ell es feia també una, no sé, el que volia era que vinguera la gent. Que vinguera la gent demà, dijous, per la vesprada, a una xerrada que es fa, David Soler, que és molt interessant, però que vinguera al torneig, no? que es plenaren les graderies d'este pavelló. Jo no sé, un missatge que em pot enviar el regidor d'esports a la gent que està escoltant ara mateix.
1: Un missatge és que veure a esta gent les ganes que té per fer esport i per viure en les seues situacions particulars, molt particulars que té, carrega les piles i te dona moltes ganes de tirar endavant, de recolzar, de minimitzar minimitza, sí. Correcte, el que tu eres, no? El que te creus normal. I aquesta normalitat, aquesta paraula, aquesta utilització de la paraula normal, de fet, n'hi ha moltes persones que són normals, sí, entre cometes, que haurien de vindre ací el diumenge i segurament obririen els ulls.
0: Ferran Gandia, enhorabona per el suport que doneu a torneigos d'aquestes característiques i gràcies per estar amb nosaltres avui.
1: Com no podia ser d'altra manera. Gràcies a vosaltres per fer difusió d'això i per estar-ho.

0: No importa tanto.
1: Clar, hem parlat en les institucions, podríem dir, no? Hem parlat en el club, hem parlat en la regidoria d'esports, però, clar, tenim que parlar de l'equip, i l'equip està format per jugadors i per entrenadors. I tenim a Maria López, que és una de les entrenadores d'este Ontinyent Bàsquet Club, club de bàsquet inclusiu. Maria, què tal?
2: Molt bé, molt bé, molt bé, molt divertit en estos xics.
1: Sí, a més, és que no paren, estan entrenant fort, eh? Jo crec, està el diumenge, el torneig. Des de quan eres entrenadora tu de l'equip?
2: D'este equip, des de gener, que vaig tornar d'un viatge, em vaig incorporar en ells, i del club, des de que tinc 16 anys, tinc 26, doncs 10 anys porten...
1: I com és entrenar a un equip?
2: Realment és com entrenar qualsevol altre equip. Vull dir, cada un té les seues capacitats, cada un té els seus punts forts i els seus punts dèbils, i n'hi ha que conèixer-los i saber treure el màxim d'ells.
1: Apretes molt o no? Eres de les que apreten?
2: Sí, jo sempre. Sí, jo sempre.
1: Sí, no? Però com van? Vull dir, perquè jo he vist joetes bé, vull dir que no van mal, no?
2: No, realment...
1: És un equip jove, vull dir, jove, que no té molt de temps.
2: Sí, és un equip prou nou i això, però dia a dia van millorant, i tu els veus que cada dia tenen més ganes d'entrenar, se ho passen bé i van millorant. Teníem jugadors que apenas aplegaven a canasta i avui en dia són capaços de tirar de distàncies mitjanament llunyanes, entonces, pues, a poc a poc anem avançant, i això és l'important.
1: Quants dies t'entreneu?
2: No, sols un dia a la setmana.
1: Un dia.
2: Sols un dia a la setmana, no mos adona pa més, a veure si l'any que ve augmentem els horaris, però de moment un dia.
1: I el torneig del diumenge com es presenta?
2: Bueno, pues al final, pues, com tots els tornejos que han fet fins ara, en ganes de disfrutar, passar-se-ho bé, i al final és lo important. Si guanyem, jo sóc de les que guanya sempre, però tenim que saber, i sabem que no és lo important. Volem guanyar? Sí, volem guanyar, però... Al final el fi és disfrutar, passar-se bé, que els xics facin un poc de deport i que n'hi hagi molt d'ambient.
1: Doncs ens quedem en ixe missatge. Maria, que vagi molt bé. Enhorabona pel treball que feu i gràcies per estar ací.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí.
1: I només ens quedava un actor, podríem dir, de tot este engranatge, de tot el que estem parlant, d'aquest torneig de bàsquet inclusiu que arribarà el diumenge ací a este pavelló, que és un dels jugadors de l'equip de l'Ontinyent Club de Bàsquet. Es diu Ricardo. M'han dit que és Ricardinho. Ricardo, és Ricardo o Ricardinho?
3: De dos coses.
1: De dos coses, no?
3: Sí.
1: Ricardinho per què?
3: Perquè Ricardinho és com un nom de família, no?
1: Uh-huh. Ricardo, quant de temps portes tu en l'equip? Des del principi o com?
3: Fa temps. Mm. Ja tenim fa anys, Joan, i ara, anys després, jo l'he entrat així, i l'he vingut de diumenge un poc, i ara, doncs, pues, així.
1: El bàsquet és una de les coses més importants per a tu?
3: De tota la vida, perquè el bàsquet és com una família, saps? No com de discapacitat, de down, mal, com jo, d'altres persones, volen tenir una oportunitat, jugar un partit de bàsquet com estos, i entrenament, sí, això és més important de tots.
1: Mm-hmm. Com és l'equip, ara que no t'escolten els companys? Què, sou bons o no?
3: Som bons, sí.
1: Sí, eh?
3: Sí. Perquè som bons, perquè nosaltres ja portem sang de família.
1: Ah, amiga.
3: Com xiquets, com anem xiquets.
1: Clar.
3: I nadie, después, esa época va a ser la meva família fans jugava, i ara de pen, pues...
1: Que porteu la sang, no?
3: Sí.
1: Sí, senyor. I el diumenge, què? Esteu preparats pel diumenge, pel torneig? És un torneig molt important, eh? La primera vegada que es fa Ontinyent.
3: Sí, el diumenge farem un partit més interessant de tot el poble d'Ontinyent. Farem un partit més tensos, val? I més important és dir-ho. Uh-huh. Passar-se bé, disfrutar. Si es perdem, no passa res. Disfrutem igual.
1: Això és molt important que acabes de dir. Tu t'ho passes bé, Joan?
3: Sí, fa molts anys estem així.
1: Que bé, que bé. Ricardo, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Enhorabona.
3: Igualment, una cosa. Estarà.
4: Siempre fuimos campeones. Campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento. En este extraño baloncesto nos jugamos la vida.
5: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.
4: Nos jugamos el momento.
5: Miguel Coy. Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
6: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
7: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. GaneshEcléctico.com.
8: Escolta, ¿sense això? Es el ritme d'una ciutat que no para.
7: Torna Ontinyent Participa, el moment on tu prens les decisions.
8: Ja s'han proposat les idees. Ara toca triar les millors per al nostre poble.
7: De l'11 al 24 de maig, entra en ontinyentparticipa.es i vota els teus projectes preferits.
8: Inversions sostenibles que fan d'Ontinyent un lloc millor per a viure.
7: Ontinyent Participa.
8: Entre totes i tots, decidim la ciutat que volem.
9: Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
10: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
11: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
1: 12 minuts i arribem a les 2 del migdia. Si acabeu d'escoltar el reportatge que hem preparat després d'estar ahir en la pista, com, veient com entrenava este equip de bàsquet inclusiu i parlant d'aquest torneig del diumenge, si heu escoltat el reportatge, ha eixit un nom moltes vegades. S'ha parlat molt de David Soler. Que David Soler, qui és, estareu preguntant-se. Pues David Soler és un especialista en esport inclusiu i és una de les persones que esta setmana participa en les activitats paral·leles a este torneig del que hem parlat abans. De fet, avui dijous oferirà una xerrada oberta sobre bòtxia al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepción a partir de les 6:30 de la vesprada. I tant que han parlat d'ell, dic, pues anem a cridar-lo abans d'acabar el programa i que ens expliqui moltes coses, a veure el que li dona temps. David, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres. És que és de veres que jo, ahir gravàrem un reportatge al pavelló i tota la gent ens deia i ens comentava, no, la xerrada de David és molt interessant, teniu que vindre, què tal? I com, bueno, anem a parlar amb David. Però abans d'entrar en la xerrada d'esta vesprada, David, jo t'he llegit per ahir una frase que crec que has dit tu, que m'ha agradat molt, que dius que els clubs han de ser capaços d'obrir les portes. Encara costa això en l'esport?
12: Sí que costa, perquè no estem acostumats a que persones amb capacitats diferents compartisquen pista. Però bueno, sí que és veritat que se van veient coses i la prova evident és el que s'està fet esta setmana allà on tinguem.
1: Tu treballes amb persones amb capacitats diferents. Què és el primer que canvia quan l'esport es planteja des de la inclusió i no des de la limitació?
12: Pues bueno, es planteja amb la idea principal de que tots tenim dret a fer esport, no? I de que compartir espais, se tindre sempre la vena competitiva, no, del rendiment com a única forma de fer esport, crec que és una cosa interessant per a que totes aquestes coses puguin portar-se a terme. Si no som capaços de que totes les persones puguin fer esport, pues esta forma de practicar-lo i de generar-lo seria impossible.
1: La xerrada a la que fem referència abans i que tot el món en deia al reportatge és una xerrada sobre, que parla sobre bòtxia. I jo crec que continua sent un esport molt desconegut per a molta gent. Com explicaries què és a algú que no l'ha vist mai?
12: Pues la bòtxia és un esport que permetis que persones amb unes capacitats físiques molt limitades puguin practicar-lo. persones amb una tetraplegia molt severa poden jugar-lo, i això és el que el fa gran a l'esport. I bueno, sí que de veritat és que nosaltres aquesta vesprada el que fem és una xerrada mitjançant la botxa, però no és en realitat una xerrada sobre botxa, sinó que la botxa és l'excusa, la ferramenta per a intentar inculcar i transmetre el que nosaltres volem fer en aquesta xerrada de la vesprada.
1: Molta gent m'ha contat i m'ha dit que fas les xerrades d'una manera molt especial. Com te prepares tu una xerrada? Estes característiques per a que la gent ho entenga, perquè això pot anar qualsevol a una xerrada d'estes, en este cas, la d'avui.
12: Bueno, molt especial. Al final, jo faig el que me crec, el que els xavals que m'acompanyen transmitixen, i és una cosa consensuada amb les persones que m'acompanyen, que tenen una dificultat en la parla, i al final sóc jo la seva veu. Però, bueno, crec que no me considero res especial, sinó tot el contrari, el que vull és que donar veu a unes persones que moltes vegades no han tingut l'oportunitat de poder parlar.
1: En la botxa també hi ha molta estratègia, molta precisió i molta atenció competitiva, o no?
12: Sí, la botxa com a tal és un esport paralímpic, sí. Amb una capacitat, des que tenia una gran capacitat de concentració i amb ja super, super exigent. És un esport de precisió, com tu bé has dit, en el qual consisteix en apropar la bola a una altra bola diana, i amb moltíssima estratègia, perquè en funció del nivell, no?, o de les característiques dels esportistes, de la categoria en la que participes, pots tindre molta més o menys estratègia. Però bueno, sí que és un esport de molta estratègia en la qual tens que pensar moltíssim.
1: Quan treballes amb equips inclusius, què aprenen més els altres? Els jugadors o la societat que els mira?
12: Pues una bona pregunta. Jo vull dir que tots, però al final nosaltres el que fem és transmetre un missatge per a que la societat siga capaç de rebre-lo i aprendre d'ell, no? I al final el que volem és per una societat molt més justa i que totes les persones es donen compte que n'hi ha altres que també volen fer esport. I no sols els esports que es mostren per la televisió, sinó altres tipus d'esports i persones amb unes capacitats molt diferents.
1: Tornem un poc al principi, perquè clar, és que al final tot gira entorn a això, perquè crec que fa falta molta divulgació encara. Esta és la meva percepció, perquè no sé si tu creus, jo crec que sí, però ara em diràs tu que eres l'expert, que encara hi ha massa desconeixement social, sobretot el que poden, sobretot, aportar les persones amb diversitat funcional dins de l'esport.
12: Bueno, tu ho has dit molt ben dir, no? Jo crec que sí que és un col·lectiu que mai ha estat visible, tenen moltes coses que dir, i ara tot el que se fa doncs és un missatge, no?, d'igualtat molt, molt important. Però el dia que tornen a fer una entrevista i no siga necessari, no, el dir que és necessari que aquestes persones donar-li visibilitat, i aquest dia és quan realment estarem parlant d'una real inclusió, no? De quan realment no faça falta parlar d'inclusió perquè sigui una realitat. Però mentrestant nosaltres hem d'estar ahí per a donar-li aquesta visibilitat i que el camí al final arribi al que t'he comentat.
1: Què és el més emocionant que t'ha regalat este treball amb l'esport inclusiu, David?
12: Pues compartir amb Ricky Rubio una activitat com la que anem a fer esta vesprada. Pot ser que siga una de les coses que més ens ha emocionat a tot el col·lectiu que vam anar a fer-ho amb ell i amb el seu equip, i crec que va ser una cosa molt gran, perquè damunt este jugador nosaltres vam tindre també molt d'aprenentatge per part d'ell.
1: Que bonico. I anem acabant, David, però què li diries? Perquè clar, jo estic pensant ara que també és molt important que les famílies on hi ha una persona que té que necessita practicar el millor esport adaptat o inclusiu, però moltes vegades no s'atreveixen. Què li diries a una persona o una família que encara pensa que això no és per a nosaltres i que no s'atreveix a acostar-se a l'esport adaptat o inclusiu?
12: Pues que vaja al club de l'esport que li agrade o al seu propi ajuntament a veure quina oferta esportiva n'hi ha i que pregunte. Perquè moltes vegades els clubs no ens hem trobat moltes vegades en aquesta necessitat. Jo sempre dic que és perquè els clubs no han sigut capaços de dir que així esté. Però moltes vegades aquesta necessitat el que fa és que els clubs se desperten i puguen oferir aquest tipus d'activitat. Que vagin i que generen aquesta necessitat, que si no existeix hem de potenciar el que existisca, no?, per a donar peu a que totes les persones puguen fer l'esport que li agrada.
1: Doncs ahí queda el missatge, i recordem que esta vesprada, que pot anar qualsevol al pavelló de la Concepció, del Col·legi de la Concepció, a les 6:30, estarà David Soler i tot l'equip que l'acompanya parlant de tot això que acabem de parlar, però d'una manera més extensa i segurament que molt més dinàmica i podem dir també, per què no, divertida. David Soler, moltíssimes gràcies per tot el treball que portes fent fins ara i el que arribarà. I tant de bo, com has dit tu abans, podem parlar una altra vegada i no parlar d'inclusió, que ja estiga normalitzat, com diu aquell. Gràcies, David. Ai, s'ha tallat. Algo ha passat. Se l'ha silenciat el telèfon. Bon, rei estava, David Soler, que esta vesprada, recorde, estarà a les 6:30 en el pavelló de la Concepció durant esta xerrada i utilitzant com a base i se botxa.

0: I no res, arribem a les 2 del migdia. A això ara arribarà, com sempre, l'hora 14. Tota la informació nacional, internacional i després la nostra. La informació de proximitat, la de la nostra comarca, amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda, com sempre, a eixa hora 14, on tinguem Vall d'Albaida. Nosaltres tornarem demà a les 12:20, que demà ja és divendres, avise, eh? Demà ja és divendres i arriba un cap de setmana molt intens. Gràcies per estar escoltant a l'altre costat. Gràcies per estar ahí, com sempre, donant el suport a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. I recordeu...
1: Sigueu bones persones.
0: Adéu, fins demà.

0: Principis ha proposat com a prioritat estratègica per a aquest any solucionar la falta de potència elèctrica al sector 1 del polígon del regadiu. Esta limitació dificulta actualment completar la urbanització de la zona i l'arribada de nous projectes empresarials.
1: Segons explica la regidora d'Empresa, Marilut Pasqual, ja s'ha redactat el projecte per a una nova línia subterrània que unirà els polígons de l'OMS i el del regadiu. La infraestructura tindrà una extensió de poc més de 4 quilòmetres i permetrà que la zona industrial tingui una doble alimentació elèctrica, connectant també amb la subestació de Benixa. Paraules de la regidora.
2: En una valoració general, és un projecte necessari i ben orientat perquè resol una limitació estructural del polígon. Però també és important ser realistes, no és una actuació immediata, sinó un procés administratiu i tècnic llarg i incert, tot i que ben encarat amb la nova alternativa.
0: Després d'un primer intent fallit entre 2019 i 2024, el consistori ha iniciat ara el procés per a obtindre les autoritzacions tant d'Iberdrola com de la Generalitat.
1: L'objectiu final és garantir el subministrament necessari per a facilitar la implantació de futures iniciatives empresarials al municipi.
0: En l'àmbit cultural, el Museu del Tèxtil d'Ontinyent va acollir des d'ahir la mostra Luis Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. L'exposició, impulsada per l'Àrea de Memòria Democràtica de la Diputació, recorre la realitat social de la ciutat des de la República fins a la postguerra, a través de l'objectiu del reconegut fotoperiodista.
1: Escoltem les paraules de Luis Vidal, el comissari de l'exposició.
3: Creo que es importantísimo que esta exposición se pueda ver aquí, lo puedan ver mucha gente joven, que es lo importante, no solo los mayores, que ya tenemos un poco de background, pero sobre todo la gente joven que descubra una época que creo que efectivamente no se debería repetir nunca más, y para eso yo creo que están las fotografías de mi abuelo.
0: I a més, de la Fira de Tendes Tapes i Roc, que ja dona inici demà, us contem que la Font de la Figuera celebra dissabte la mostra de terres dels alforins amb la participació de 13 cellers de la zona. El recinte firal s'amplia en guany a la plaça Major i els carrers adjacents per oferir més espai als visitants.
1: Rafa Cambra és un dels organitzadors.
4: Molta gent durant l'any ens pregunta perquè tenen que buscar la data que no toqui ninguna fira local, que siga, i van preguntar-nos tot l'any quan serà per reservar també el tema de dormir, el tema de alojar-se, de menjar, i sí, la veritat que ja n'hi ha una expectació bonica després de 13 anys.
0: I també contar-los que Agullent acull este dissabte la 36a trobada d'escoles d'adults de la Vall d'Albaida amb la participació de més de 300 alumnes.
1: La jornada reuneix estudiants procedents d'11 municipis de la comarca per a compartir activitats i formació. Els actes principals comencen a les 9:30 del matí en la recepció dels pobles i una cercavila de l'agrupació musical fins a la llar dels jubilats.
5: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: I als esports, l'Ontinyent Club de Bàsquet ofereix avui a les 6:30 de la vesprada al pavelló Fernando Rubio una xerrada sobre la bòtxia, esport per a persones amb cadira de rodes i paràlisi cerebral, impartida per David Soler.
1: Esta activitat s'emmarca en la setmana de presentació del primer torneig OCBIN Ciutat d'Ontinyent. José Calatayud, el secretari de l'Ontinyent Club de Bàsquet.
6: Ens fa molta il·lusió a tota la directiva i a tot el club en general, i que esperem que siga tot un èxit el diumenge. També volem convidar a tota la població d'Ontinyent a que si té un ratet del diumenge de matí puga apropar-se al pavelló.
0: A més, us recordem que Ontinyent es converteix des d'avui fins al pròxim diumenge en la seu del Campionat d'Espanya de frontenis en edat escolar.
1: La competició reuneix 150 participants, 18 comunitats autònomes en les categories cadet, infantil i juvenil.
0: I us recordem que avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia de Sant Rafel, a la Vall d'Albaida la farmàcia de Bufali. Tota la informació de la nostra comarca de la Vall d'Albaida la tenen disponible al web de Ràdio Ontinyent i l'app de la cadena SER si selecciona Ràdio Ontinyent. És dijous, és 14 de maig. Que tinguin una molt bona jornada.
5: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
7: 2:30, 1:30 en Canarias, 9:30 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu, el partido del Madrid frente al Oviedo ya es casi casi lo de menos, así que la noticia y los focos no van a estar casi casi en el terreno de juego, sino en la grada. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
7: Meana, y todos muy pendientes de cómo va a recibir la afición a Florentino Pérez tras la rueda de prensa del martes.
9: Sí, en el club piensan que la entrevista que dio en La Sexta ayer calma un poco los ánimos. Es verdad que hay un sector de la afición que se manifiesta en redes sociales y pide una pitada contra el palco y gritos de Florentino dimisión, pero los oyentes que no sean de Madrid deben saber que mañana en la capital es festivo, San Isidro. Mucho socio va a estar viajando fuera de Madrid a la hora del partido y por tanto no se espera un gran plebiscito, pero sí que se escucharán cánticos en contra de Florentino Pérez.
7: Sí, el Madrid que oficialmente

Hola, què tal? Com estan? En uns minuts donem inici al nostre programa d'avui, al nostre Ser Deportivo, on tenia la Vall d'Albaida. Avui és dijous, és 14 de maig, i ves un dia per a pensar ja en tot el que ve. Bueno, que ve. Que ve un cap de setmana on el Llutxent pot continuar en aquesta lluita per fer la promoció d'ascens, inclús de guanyar la Lliga. Això és un poc més improbable, però mentre la calculadora funcione, tot es pot fer. També podem parlar de que el Bocairen pot cantar la Liró. Pot cantar la Liró. I també podem parlar de que Ivan Esparza també comença este cap de setmana l'individual de raspall. Avui toca fer un repàs a tot el que és notícia, a tots els esdeveniments extraordinaris que comencen avui. I també tenim al llarg del cap de setmana i diverses qüestions i diverses claus que en 20 minuts anem a repasar amb tots vostès. Així, a Ràdio Ontinyent, així a la Sera. En una estona comencem Ser Deportivos. Fins ara.

0: T'esperem a Ontinyent, Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
1: Bueno, avui completem tot allò que ens van deixar en el tinter el passat dimarts en el nostre programa de futbol comarcal de repàs a la resta de categories des de Lliga Comunitat fins a la Tercera Valenciana. I ens anem a l'última, aquest grup 11 de la Tercera Valenciana, que ens ha deixat un cap de setmana molt interessant, la veritat, sobretot pels resultats i per eixa lluita pels jocs, per ser campió de Lliga i també per eixa únic lloc de promoció d'ascens. Bueno, us compte que el Bocairent va empatar a 0 davant el Castelló de les Gerres en el derbi de la Vall d'Albaida. I també podem destacar que l'Alcoyano B va caure 0-2 en el derbi d'Alcoi davant les Illes Caramanchel. Ojo, cuidao. També contar-los que pel que fa als equips de la nostra comarca, la resta d'equips, la Geneta B va empatar a 2 davant el Llosso, la Yalo va perdre 2-4 davant l'Albaidense en un nou derbi de la Vall d'Albaida, i el Montaverner va perdre 0-2 front al Navarrés. La classificació es queda així, el Bocairent líder, 67 punts, suma un punt més de colxó pel que fa a l'Alcoyano B, que té 65 punts, i el Castelló de les Gerres en aquests moments està a 3 punts de l'Alcoyano B, amb 62 punts. Falten dues jornades, la cosa està molt calenteta, i podem dir que este cap de setmana el Bocairent, a casa del Navarrés, podria cantar la Liro si l'Alcoyano B no guanyara o empatara davant el Castelló de les Gerres a Castelló de Rugat. No és poca cosa, no és poca cosa el que ve este cap de setmana en la Tercera Valenciana, que tant de vols donar aquesta alegria, perquè al cap i a la fi una victòria del Bocairent i una victòria del Castelló de les Gerres faria que el Bocairent complís l'objectiu i que el Castelló de les Gerres es clavara més encara en la lluita per aquesta promoció d'ascens. És a més, la assoliria. Seria brutal. Saludem ja l'entrenador del Bocairent, Miquel Úbeda. Miquel, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, Tomàs, què tal? Bona vesprada.
1: Sou conscients de la setmana que teniu?
2: Sí, clar que som conscients, clar que som conscients.
1: Uau.
2: Nosaltres tenia una. Estem, no vull dir que fa temps que estem mirant-la, però sí que de veres que, bueno, després de l'empat d'esta setmana és impossible no fer números i somiar.
1: Totalment. És que, per exemple, parlem el dimarts per parlar amb Roberto Carlos, amb l'entrenador del Llutxent, i me fa, és que encara que no siga bo, traguem la calculadora sí o sí, perquè queden dues jornades, són molts equips ahí en eixa lluita, i sabem massa bé que tot passa per eixos dos partits. Bueno, en primer lloc, abans de centrar-nos un poquet en tot el que ve, que és brutal, que l'escenari que ens queda en este grup 11, en esta Tercera Valenciana, és espectacular. Vull preguntar-te un poquet per eixa partida davant el Castelló de les Gerres. Miquel, a banda de l'empat que ens pots contar, preocupar per esta ratxa de resultats que estem arrossegant al llarg de les últimes jornades?
2: Pues bueno, primer lo de resultat, jo, la veritat és que no massa. Sí, és cert que érem enfrontats al tercer i al quart. És cert que el partit que fem en Alcoi és probablement el pitjor partit, no d'enguany, de l'últim dos anys. I ens passem per damunt, ja vam parlar que bueno, és un equip que el Castellera, no, perdó, el Esides, és un equip molt potent, un plantillón espectacular. I les ardes que ens passen per damunt. Aquesta és la realitat. El que ens sorprèn és que estiga a quart. Aquesta és la veritat. I després, esta setmana, és que ja el dic, esta setmana no entra, perquè no guanyem perquè no entra. De veres que és un partit en la primera part molt igualat, però tens moltíssimes ocasions i podem estar allà tirant una setmana a porteria i no haguem fet gol. Així que el joc va ser bo, la intensitat va ser bona, l'equip va competir molt bé. Això és el futbol. A vegades no entra i ja està.
1: Típic partit que passa totes les temporades a qualsevol dels equips de qualsevol categoria, la veritat. Bueno, Miquel, és que vull que anem a fer aquest anàlisi del partit de Castelló de les Gerres, però és que no puc oblidar de la meva ment tot el que tenim este cap de setmana. Bueno, suposo que vestuari conscient, ja m'ho has esmentat, entrenador conscient també, cos tècnic, faltaria més. Aleshores, el partit davant del Navarrés, ja parlàvem en el seu dia que no anava a ser el mateix partit que l'any passat, que veien que el Navarrés era un equip un poquet més fluixeta pel que fa a l'any passat i a més bé de guanyar-li a casa del Montaverner per 0-2. Tu com veus les coses de cara a este partit davant el Navarrés? Crec que és el partit en el que tenim que sí o sí sumar de 3 per a tindre aquest match ball en casa. És vital, és clau.
2: Sí, bueno, jo, la veritat és que veient el partit d'esta setmana, la veritat és que pareix que has empatat a 0, que mal resultat. La realitat és que som a un punt davant el tercer classificat. Sí.

0: que és un equipasso, ha estat un partit molt bo, i això pues, jo, sempre dona la confiança. La veritat és que l'equip està, ja dius tu, molt conscienciat, molt clavat en el que tenim que fer, molt clavat. Sabem que si es dona el resultat que esperem en Castelló, sumant 3 o inclús sumant-ne 1, és campió, i la gent només està pensant en això. El deber és que, bueno, sí que és cert que el que deies tu abans no es va mirar calcular hores, sempre hauria d'estar pensant en el partit simplement, però és impossible. Bueno, l'equip està molt motivat i sabem que si fem un bon partit i guanyem en Navarrés, o són campions o pràcticament són campions.
1: Sí,
0: a part d'això, bueno, el Navarrés és un equipàs. És un equipàs en revés que no està fent la temporada de l'any passat, no és tan fiable com l'any passat, però en casa sempre són un equip molt complicat, molt complicat. No té els grans jugadors que tenia l'any passat, però no serà fàcil. En un camp xicotet, en els que ells no juguen res i van sense pressió, saben que si nosaltres no estem bé en els primers minuts i aconseguim clavar el ritme, després es costarà més fer el gol, i ells van amb tota la tranquil·litat. El que traguen han tret, i després estic segur que no hi ha res que motivi més a un equip que llevar-li una lliga directament a un altre.
1: Totalment. I sempre se li va guanyar al campió o al líder, per dir-ho d'una forma, i sempre ha parat en tots els camps i en totes les categories i durant tota la història d'este meravellós esport que és el futbol. Bueno, Miquel, ja per començar a tancar aquesta xerradeta, clar, a mi em ve al cap tot allò que vam patir en eixa recta final, ho esmentem tantes i tantes voltes que no volem recordar el passat, però sí que és de veres que ens porta el mateix. Crec que és necessari, sobretot, jugar amb aquesta experiència que es va aconseguir l'any passat. Jo penso que això pot ser també una de les claus per al vostre equip, que enguany és un equip un poquet més maur, anem a dir, perquè fa agradat a l'experiència dels jugadors, i que, clar, hi ha jugadors també d'aquest planter que van viure tot el que van viure l'any passat i sabem massa bé que quasi ni en la tercera valenciana regala qualsevol cosa.
0: No, clar, és inevitable pensar en el de l'any passat, però la realitat és que la situació és molt distinta. Nosaltres ahir ho analitzàvem amb els jugadors, i la situació és molt distinta per diverses raons. Primer, perquè l'any passat el jugaves pràcticament, no era un partit de lliga, era com una final.
1: Era la final.
0: Com si jugaves la final d'un torneig. Perquè si guanyaves eres campió i sabies que si no guanyaves era molt complicat que el que ja perdrà l'últim partit de lliga. Després, no jugues contra el segon classificat, no és un partit de gent que està dalt, és un partit del primer, que som nosaltres, contra el que va a 13 o 14, sempre en tot el respecte a Navarrés, però no estan fent una bona temporada i sempre, bueno, aquestes coses no és que siguin pitjors, però ja saps que en aquestes categories, pues, bueno, si no estàs jugant res, la gent comença a baixar-se un poc del barco, ja no entrenes igual, o ja no entrenes inclús els dies que has d'entrenar, però i per això no, creiem que no és el mateix escenari. També és el que dius tu, tenim una plantilla molt més madura, molt més veterana, que sap que les coses s'han de fer de manera simple, de manera pràctica, i que intentaran fer-ho de la millor manera possible. Després, també és de veres que, bueno, jugues enguany, esta setmana, després que l'Alcoyano,
1: sí,
0: ja saps el que ha fet. Pots suposar un poc més de pressió? Pues podria ser, però el dic, és que si no són capaços de guanyar-li al número 13 o 14 de la Lliga, igual no mereixen guanyar la Lliga.
1: Sí. Efectivament, eh? I crec que és clau, eh? Ese escenari crec que cal tindre-ho en compte, la veritat. Bueno, juga a Castelló de les Jarres al Collano Vecín de la Vesprada. Nosaltres, 10:30 del matí diumenge. 10:30. A això no estarem acostumats ningú.
0: No, sí, saps què passa? No sé si és que tenen alguna cosa, no sé què passa, perquè es van oferir els primers jugadors divendres, van comentar en la plantilla, vam estar d'acord a jugar divendres per la nit, i quan vam donar el sí, ens van dir, no, que al final, diumenge. Aleshores, no sé si tenen alguna cosa, però vamos, sí que és un escenari un poc diferent del que estem acostumats per a jugar, però bueno, serà diferent per a tots, això és la realitat. Serà diferent per a ells, serà diferent per a nosaltres.
1: Totalment.
0: Les dificultats les tenim tots igual. Ho afrontarem de la millor manera possible i han donat a la plantilla una manera de fer les coses per a quan s'alça, per a com i quan s'ha d'alçar, què ha de fer quan s'alça i tot això. I res, intentarem estar el més preparats possible. per afrontar aquest partit tan important.
1: Hi ha que jugar-lo, i les condicions són per a tots les mateixes. Això és així. Bueno, per tancar en esta pues, última qüestió, vull preguntar-te com no per l'equip i si demanem a tindre tots els jugadors disponibles i si estan tots bé, si la setmana estaran bé d'entrenaments, que ara també és importantíssim de cara a la recta final de temporada.
0: Sí, una de les coses que vam valorar ahir per a decidir si jugàvem diumenge o diumenge era que era la setmana d'entrenaments. Vam decidir al final diumenge nosaltres, però bueno, sí que valorem que era molt important que poguéssim entrenar tres dies amb normalitat i això és el que anem a fer. Entonces, tenim a tot l'equip disponible, afortunadament. També recordo, parlant també de l'any passat, que vam aplegar en unes condicions físiques i de lesions molt greus, no, molt desancionat. També perquè l'últim partit anterior contra el Xella va ser contra l'Aielo, que va haver un expulsat, es va lesionar també Jordi, Omar tampoc estava al 100%, no estava Miguel, esta vegada estirim a tots al 100%. Aleshores, sí, l'equip està confiat, s'han cuidat moltíssim, també pensant en l'any passat, que tot el que va passar, la gent ha fet un esforç molt gran per estar bé, així que la gent està ja pensant en este partit, a veure si per fi se'ns dona i podem celebrar-ho.
1: Doncs tant de bo sigui així. Moltíssimes gràcies, Miquel, com sempre, i molta sort per al partit d'este diumenge. 10:30 del matí davant el Navarrés. Gràcies.
0: A tu, moltes gràcies, Tomàs.
1: Bueno, no vull que oblidem una coseta. Perdona, Miquel, perdona, que va guanyar el juvenil del Bocaire en la Lliga. Que això no m'oblide, sí. que m'ho vas dir. I vaig molt a les xarxes, que van guanyar-ho. També ho recordo als oients i els donem l'enhorabona d'estar així. Ara sí, gràcies, Miquel, sí. Que vaig a bé.
0: Sí, moltes gràcies a tu.
2: Me faltan horas en el día.
3: Cariño, hay tiempo para todo.
2: Hablando de tiempo, ahora es el momento perfecto para hacerme el láser.
4: En Clínica Dexe cuidamos tu piel con el láser médico Harmony XL Pro. Depilación y tratamientos como manchas, acné, rosácea o eliminación de tatuajes. Aprovecha los bonos de depilación con 15% de descuento. Pide tu cita en Clínica Dexe. Tu piel en buenas manos. Avenida Almatx 63 Ontinyent.
1: Bé, fem la nostra parada habitual de cada dijous en el món del bàsquet 3x3. Bueno, vam tindre, com bé saben, un cap de setmana passat per pluja, per molta pluja. Com bé saben, la setmana passada es va tindre que suspendre aquesta fira de tendes, tapes i rock, però vam poder buscar un plan alternatiu per a poder realitzar eixe on tour de bàsquet 3x3, previst, com bé saben, al pàrquing del recinte firal. Bueno, es va poder realitzar, va anar d'allò més bé, ho anem a anear, molt bones sensacions, van estar les coses prou guais. També van tindre el tema de la Mediterrània, d'aquesta lliga autonòmica de bàsquet 3x3. Bueno, es van quedar segons finalment, no vam aconseguir aquesta victòria, però bueno, bones sensacions. I clar, cal parlar de tot el que tenim en el dia d'avui. Tenim Copa de la Reina, tenim la novena jornada de la lliga masculina, també tenim l'últim torneig del circuit escolar demà en el Carmelo Ripoll, i també tenim dissabte torneig en la Patacona amb dos equips alevins i un infantil de l'acadèmia. És a dir, que anem carregats. Anem molt carregats. Saludem ja a Rafa Micó, el president de l'Ontibàsquet 3x3. Rafa, què tal? Molt bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada, Tomàs.
1: Bueno, comencem pel principi. Comencem pel tema del patiment, diria jo, sobretot per als vostres caps i per a la logística de l'Ontur, que finalment es va poder fer. I ho van fer allí en el pavelló, o sigui, és a dir, que les sensacions són molt bones perquè al cap i a la fi van poder disputar el mateix, es va poder celebrar amb normalitat i, bueno, van tindre resultats i un matí molt xulo, la veritat, en això un turno, Rafa.
5: Sí, així va ser i la veritat és, bueno, donar les gràcies al regidor i a l'Ajuntament per aquesta segona opció ràpida on després de saber que anava a suspendre's per el tema de la pluja, pues el Tapes i Roc vam tindre que buscar una alternativa i així ho vam aconseguir amb el pavelló Europa del poliesportiu. I bé, la veritat és que molt bé, va complir les expectatives amb els jugadors i amb els equips que venien i bueno, nosaltres per la nostra part el nostre equip també va arribar a semifinals contra un equip de Madrid, van partits molt igualats i bueno, van voler realment bon bàsquet i bàsquet de nivell.
1: Que bé, ens alegra. Per almenys tindré aquesta segona alternativa, que, ostres, tindré un esdeveniment d'aquest tipus i que es tingui que cancel·lar. per motius aliens a l'organització i motius tan coneguts i que sempre se'n facin amb els plans com és la pluja, doncs estaria malament, la veritat, malament. Bueno, no sé si dir-te malament o no pel que fa al tema de la Mediterrània, perquè... Ostres, no vam arribar a semifinals. Què es va passar? Què es va passar, Rafa?
5: Sí, la veritat és que és agridolç, no? La sensació que ens queda, perquè bom, anàvem amb l'equip de gala, o sea, no teníem ningú lesionat, i res, no sé si va ser un poc pues, la confiança, no?, que depeníem de nosaltres mateixa, o que també cal dir que cada volta més, no?, hi ha equips que competeixen i competeixen molt bé. I no vam tindre, en este cas, la sort de cara, no mos va eixir el dia, perquè en el primer partit vam perdre, un partit que vam jugar contra Dinamic Alacant, que no s'esperàvem, perquè normalment sempre hem jugat contra ells i hem guanyat, i jo crec que això va fer pues, el que anara un poc mal, i en l'últim partit de grup, que sí que juguem contra Takeover, un equip experimentat, jugadors que venen de jugar de Madrid, on fan també molt de 3x3 i que alguna volta ens han guanyat i, sí. I bueno, ahir si ho jugàvem tot per poder passar, no va ser així i ens vam quedar a les portes i això. Bé per el treball que s'ha fet durant tot l'any, perquè estem molt orgullosos d'ells i d'aquest segon subcampionat, no? Però bé, els mateixos jugadors pues, es queden en la sensació aquesta de que bueno, l'any que ve molt més, molt millor i intentar pues, això, quedar primer.
1: No hi ha més. I ja que quedes en aquestes sensacions, que han quedat segons de la Comunitat Valenciana, que no és poca cosa.
5: Sí, no és poca cosa. Sí.
1: Bueno, ens centrem ara en el dia d'avui, Rafa. Tenim doble jornada, per dir-ho d'una forma, i jornada prou xula, la veritat, amb aquesta Copa de la Reina, ja amb aquesta lliga local / comarcal / provincial de bàsquet 3x3. Com estan les a hores d'ara, fer-nos un poc de prèvia d'aixòs dos esdeveniments que tenim al llarg del dia.
5: Pues la veritat és que avui tindrem el Pere Arena, que li diem nosaltres, sí. De gom a gom, perquè és que el que deies, no? Dos competicions a la mateixa volta, la lliga, que cada volta queden pràcticament quatre jornades i cada volta s'apreta més, els equips, des del primer al sèptim n'hi ha una diferència de una o dos victòries, o sigui que és espectacular, i després per altra banda, pues, bueno, l'esdeveniment de femení, que és el de la Copa de la Reina, on tindrà dos postes a punt, no? El de Wii, que la gràcia d'aquest torneig és que després de la Lliga les tres primeres juguen entre elles per aconseguir un passe a la final de la Copa de la Reina, i les tres que van quedar per baix, pues el mateix. Aleshores, els partits van a ser molt competits i bueno, esperem veure un bon bàsquet al nostre recintre que ens agrada, no?, que és el Pere Arena.
1: Que bé. També té molt bona pinta. Recordar a tots els oients que esta vespreta tenim un esdeveniment molt xulet aquí al Pere Arena. Bueno, demà tenim també, si no recordo malament, el circuit escolar, que també està guai, i ja, si no recordo malament, també el tanquem. Jo volia preguntar-te, a veure... afecta, no afecta la vaga, com està això? Perquè és que està afectant-nos en tots els jocs i en tots els àmbits, sincerament, sí, està extrapolant-se.
5: Sí, la veritat és que, ho dèiem, no?, fora d'antena, que inclús en la Copa de la Reina, no?, avui sí. És un esdeveniment que totes les jugadors i jugadores estan esperant, sobretot les jugadores, i això de la manifestació que tenim avui, sí. Pues, sí que afecta, no?, hi ha jugadores que potser no puguen vindre, i després... també els xiquets, pues, això, no? Nosaltres fem les extraescolars, continuem amb normalitat, i és un circuit que, de fet, com deies, no?, acaba amb esta última parada, i res, però és de veres que, bueno, estem un poc ahí que no sabem molt bé, pues, si la gent podrà acudir, si no, esperem uns 150 xiquets, però bueno, esperem que isca tot bé, que siga tot normal i que els xiquets pues, al final godisquen.
1: Totalment. I bueno, per al dissabte, per a tancar ja la xerraeta, tenim també torneig per a la nostra escola. Ens anem a la Patacona.
5: Així és, un torneig del club d'amics del bàsquet, que sí. És de la Patacona, i bueno, ara comencen, sí que és de veres, que comencen pues tornejos d'aquest tipus. Fa poquet que nosaltres no vam poder apuntar-se. Es va fer també el de l'Alqueria, d'ací res, en 2 de juny crec que es fa Canals un altre, nosaltres també farem un altre. A nivell infantil se'n fan prous, ara quan comença ja tema d'estiu. I bueno, la veritat és que la nostra acadèmia no para i és com un premi, no? El poder anar allí a costa de la platja i a jugar a bàsquet i bueno, jo crec que estan molt motivats.
1: Totalment, totalment. I bueno, anar a València, hores d'ara com estan les coses per allí, sobretot pel món del bàsquet, millor que millor, eh? Millor que millor,
5: sí.
1: No ho anem a negar. No ho anem a negar.
5: Després de l'hora d'ahir, sí.
1: Vamos,
5: sí,
1: com per a no alegrar-nos, com per a no alegrar-nos.
5: Sí, sí, sí.
1: Bueno, Rafa, un plaer parlar amb tu i com no, esperem que vagi genial tot el que heu organitzat des d'avui fins a dissabte. Gràcies.
5: Pues moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Grabando.
6: Todo cama, todo para tu cama.
3: Dame más alegría.
6: Todo cama, todo para tu cama.
3: No tanto, intenta ser más acuoso.
6: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida Almach 56, Ontinyent.
7: Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 10 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seva 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris. Divendres a les 7:20 de la vesprada. Dissabte a la 1 del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.

0: Millor dit, una entrevisteta i ens anem, perquè ja arribem a la final del nostre cert deportiu Santillà en la Vall d'Albaida, últims 10 minuts de programa, i com no, cal parlar d'això, perquè comencem ja este cap de setmana l'individual, per això, bueno, ja ha començat amb eixes prèvies, amb eixes octaus, amb eixes passes als grups, però bueno, el nostre Ivan Esparza comença ja este cap de setmana, en eixa partida que es disputarà en el Trinquier d'Oliva este diumenge. Partida a 11:30 del matí davant Marraí. Grup B per al jugador, per al pilotari Ontinyentí, que està en este grup juntament a jugadors com Sebe, que el coneixen massa bé, un crack, juntament també amb Lorja i Marraí. Partides complicades, però clar està que en això de l'individual totes van a ser molt, molt difícils. Tots volen alçar-se amb aquest trofeu que ja parlàvem i hem parlat al llarg de tota la temporada amb Ivan, que és el principal objectiu d'aquesta temporada 25-26. I tant de bo es puga donar enguany. Tant de bo, la veritat. Bueno, ja saludem al pilotari Ontinyentí, que feia molt, molt, molt de temps que no xerràvem amb ell. Ivan, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Des de la Lliga ja, eh? Ha passat temps, eh?
1: Sí, sí, pareix que no, però els mesos passen ràpid.
0: Passen ràpid. I per a tu com han passat? Tot bé?
1: Bé, sí, a veure, sí que és de veres que este any arriba un poquet en molèsties, en el colze, perquè pues, el calendari de Lliga ha sigut molt exigent, hem acabat la Lliga i ha continuat igual, i al final pues, té que passar factura, i en este any pues, no vaig al millor tan soltet com m'agradaria, però bueno, esperem que tampoc siga un limitant massa, massa gran.
0: Tantes partides en postemporada, anem a dir?
1: A veure, realment és que nosaltres postemporada no tenim, perquè yeah. Al llarg de tot l'any comencem en gener en la Lliga i després empalmem l'individual, la Copa, el Mestres, però és que entre eixes competicions tenim trofeus, per tant, realment no parem mai i ha donat la casualitat que han hagut molts lesionats a causa del calendari. I clar, els jugadors que no estàvem lesionats han tingut que estar cobrint partides, jugant cada dos dies, i quan són partides fortes, pues, al final va acumulant-se i per algun costat ix.
0: Totalment, totalment. I això no s'ha parlat. A més de començar a parlar de l'individual i tot, però clar està que em sorprèn, perquè és que, com bé esmentaves, són molts els lesionats que tenim per a aquest individual, i a més és el que comentes, és que partides cada dos dies amb l'esforç físic, això suposo.
1: Sí, s'ha comentat, però pareix que tampoc hem tingut una reacció per part de la gent que ha d'organitzar el calendari. També és de veres que estava el Mundial este any i sí, han tingut que apretar un poquet més. Però bueno, nosaltres sempre pensem que es podria fer d'alguna manera millor per a tindre més en consideració la salut dels jugadors. I este any, pues, per lo menos hasta ara pareix que no ha sigut el principal objectiu, i esperem que sí que vagi canviant, perquè al final nosaltres som els que tenim que jugar i si no, no podran fer-se partides.
0: Totalment, i crec que això és el missatge en el que ens hem de quedar i el que té que arribar, que sense vosaltres pues, cap partida ja més d'aquest tipus, totes les partides que anem a tindre i que hem tingut al llarg d'aquest individual no es podrien realitzar. Bueno, Ivan, setmana, no sé si diferent per a tu, especial, com la definiries? Perquè anem al teu torneig, per dir-ho d'una forma, al torneig que canales tant.
1: Pues en moltes ganes, perquè sempre que comences l'individual, al jugar-lo sols una vegada a l'any és especial, perquè canvies un poquet el format i te canvia també un poc la manera de veure les partides, i esta partida i esta setmana pues, sobretot anar poquet a poquet, cada dia fent coses en funció de com te trobes, intentar també aplegar a la partida del diumenge el més descansat possible, però sense que estigues aplatanat, que tingues pues, aquesta xispa de jugar, i això és el més complicat, saber un poc dosificar-te per aplegar a la partida en les millors condicions possibles.
0: És a dir, això és la clau. Bueno, es toca contra Marraí, contra Sebe i contra Lorja. La primera parada serà en Marraí. Preguntar-te un poquet pel grup, com ho veus? Vamos, té pinta de que és el grup de la mort. Respecte al grup A, que si no recordo mal està per ahí Bosio, Murcianet, Tonet i me falta algú més, però sí que de veres que ostres, cal dir-ho que és un grup molt, molt complicat, ja molt de nivell.
1: Sí, a veure, al final en l'individual poden passar tantes coses que pareix que un grup potser estigui un poquet més descompensat, però després igual algú dona la sorpresa o algú té alguna molèstia i sempre acaben passant coses. I després en el meu grup pues, és de veres que a priori pues, tenim ahí a Marraí, que ja sap el que és aplegar a finals i fins i tot guanyar un títol, i Sebe també ha plegat a diverses semifinals. Per tant, són dos jugadors que hem de tindre molt en compte de cara a guanyar l'individual. I després l'Orja, pues, encara que no ha tingut mai una presència en fases avançades en este trofeu, quan juga pues, es defen i també fa un bon paper. I al final és el que et dic, que no te pots confiar en ningú perquè un mal dia teu i un bo del contrincant i te'n pots anar al foro.
0: Exacte. Bueno, centrem ja en aquesta primera parada, en aquesta primera jornada que tenim d'aquesta lliga per a tu, en aquest cas, diumenge, 11:30 del matí, Trinquet d'Oliva davant a Marraí. A Marraí el coneixem, el Trinquet d'Oliva, de segur que el coneixeràs i el tindràs més xafat que res. Com veus la partida?
1: Pues una partida jo crec que dura. Físicament serà molt pesada, perquè el Trinquet d'Oliva serà dels més llargs, els més grans que tenim en el raspall. I també perquè Marraí pues, és un jugador que és molt potent, té tant la mà esquerra com la dreta, té molt bon joc en les dues mans, per tant, pues, reduïs un poquet el fallo que sempre vas a buscar, que és l'esquerre. I és el que et dic, en un trinque gran has de fer molta forçada per a que la pilota plegui forta, per a que sempre vagi col·locada, i al ser la primera partida pues, sempre estàs un poquet més imprecís, no estàs tan rodat, i jo crec que la partida fàcil no serà. Me sorprendria molt que algú dels dos guanyarà fàcil.
0: Ostres, porria. Ja tinguem aquesta primera rivalitat i aquest primer enfrontament que de segur que no serà fàcil, però bueno, ahí està, tenim que lluitar-ho, no n'hi ha més. Bueno, Ivan, jo crec que no fa falta ni que et pregunte per l'objectiu que tens en guai, no? No sé com ho veus tu.
1: Pues a veure, l'objectiu és, com sempre, guanyar. Primer a plegar a la final, que ixe, jo pense sempre que és l'objectiu que has de ficar-te, no guanyar ni no guanyar, sinó simplement a plegar a la final, perquè si a plegues pues, vol dir que ho has fet bé, i una vegada ja estàs en la final, pues, ja, per supost, l'objectiu és guanyar el títol. I ho veig, tinc un poc la incògnita, a veure, jo vaig en moltes ganes i que és de veres que dins d'aixes molèsties me trobo bé, però l'altre dia ho comentava en el meu preparador que hasta que no veig a la primera partida hasta on me pot limitar o no me pot limitar o les meves sensacions jugant, pues no tindré del tot aquesta confiança perquè no sé encara com va afectar-me, perquè és molt diferent jugar l'individual que jugar dos contra dos, tres contra tres, perquè el braç també pues, a lo millor no jugues tantes de bot i braç, que és ahí on més note un poc la molestieta, per tant a lo millor pues, no és tota la limitació ixa que pensem que pot ser, i després és prou menor i no dificulta massa el joc. Entonces, hasta que no testeja un poquet com va en ixa partida, ja no puc dir, però bueno, al final les ganes són les mateixes i la il·lusió és la mateixa o encara major que l'any passat.
0: Exacte, i també per tancar ja fase de grups en ixe grup B, tres partides, Oliva, Josa de Ranes i el Genovés. Les dues últimes més propetes, així que ja que animarà la gent per a que acudisca i per a fer-te ixe recolzament, perquè sempre hem vist que quan has vingut a Ontinyent el Trinquet sempre estava a rebentar de gom a gom, i també com bé saben és una licenta molt molt xula, i haurà que animar a la gent ja no sols d'Ontinyent sinó de tota la comarca a animar.
1: Sí, l'altre dia de fet ho comentava en el director esportiu de la federació, perquè els Trinquets estan remodelant alguns i en este cas Genoves no sabien si podien albergar partides o no. I jo vaig proposar un Ontinyent, jo dic, Ontinyent està disponible. I van dir, no, és que allí en Ontinyent pareix que volen voret, però poquet. I me va fer un poquet, m'ho va fer gràcia, no? Perquè això, al final, els Trinquets, fa falta que els ajuntaments i la gent també s'impliqui en què jugadors anem. I en este cas, pues, bueno, anar a la Llosa o Genovés està molt bé perquè està propet, però no hi ha res com jugar a casa, i espero que en algun futur no massa llunyà puguem anunciar que hi ha partides de l'individual en Ontinyent.
0: Tu en quin rànquing estàs a hores d'ara, Ivan?
1: Jo ara estic el número 1 de rest.
0: doncs bé, tenim en Ontinyent un número 1 de rest i no tenim partides de l'individual en Ontinyent. No crec que hi hagi que afegir res més. Senyoria, tant de bo, pròximament, ja no sols en l'individual, sinó en totes les competicions, puguem albergar competicions d'aquest tipus. Seria el més bonico i crec que seria el més raonable a hores d'ara, veient el gran exponent que tenim així a Ontinyent i també a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Ivan, un plaer, com sempre, parlar amb tu i, tio, la major de les sorts per a tot el que ve. Té molt bona pinta. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I arribem ja al final del nostre Ser Deportiu Ontinyent a la Vall d'Albaida i han escoltat este repàs poliesportiu, no poliesportiu de la jornada. Demà recorden que a les 3:20 tenim també programa per a parlar les llistes prèvies del cap de setmana des de la primera a la tercera valenciana i també per a desenvolupar i contar-los que tenim d'agenda a la nostra comarca amb partits a destacar i diversos esdeveniments esportius a tindre en compte. Com sempre, gràcies per estar al nostre costat. No tenim Hora 25 Deportes, tenim Lliga, tenim Carrusel Deportivo. Que tinguin una meravellosa jornada. Adéu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. Avui anem a realitzar un programa especial, una ventana especial. Anem a dedicar-la a la fira que esta vesprada està realitzant-se en l'IES Porsons, millor dit, ha estat realitzant-se fins fa uns minuts. Hem viatjat cap allà esta vesprada. Anem a per uns consells i escoltem el reportatge d'àudio que hem realitzat. Molt atents.
3: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
4: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
5: Reserva en Restaurante Almoroz. Reserva si lo abren solo para vosotros.
4: ¿En serio?
5: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
4: Eso es justo lo que busco.
5: Restaurante Almoroz. Reservas al 962 911 779 o en Casa Seguí, Ontinyent.

0: volgut traslladar fins a l'eSport Sons de Lleida de Malferit per viure en directe la quarta edició de la Port Sostenibilitat, una fira que ha crescut any rere any fins a convertir-se en molt més que una exposició escolar, un espai obert a tota la ciutadania on es parla de sostenibilitat, però també d'educació, igualtat, consum responsable, energies renovables i compromís social. Durant tota la vesprada estan recorregant la fira, hem parlat amb responsables del centre, com és el cas de ara anem a saludar al coordinador de la fira, a David. David, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com està anant? Estem en el principi, però com està anant esta arrencada de la quarta edició de la fira?
1: Bé, la veritat és que no ens queixem. És veritat que el tema del públic és una cosa molt, molt volàtil. De vegades el trobes persones que per circumstàncies, per agenda, ai, molt interessant, però no enquadra bé, etc. I d'altres que sí, que estan assistint i estan passant. També és de veres que ho tenim més o menys laminat per no crear coix de botella enormes i suposem que, com altres anys, al llarg del que és la vesprada, al llarg de la jornada, aniran venint a poc, perquè també és més interessant fer-ho així per mantenir també la qualitat de l'acte.
0: David, estem també en una jornada un tant estranya perquè coincidís la fira, ha coincidit, heu tingut la sort o he tingut la mala sort de coincidir amb les jornades de vaga indefinida del sector educatiu, del professorat educatiu. Però així i tot, vosaltres heu volgut seguir endavant.
1: Sí, ha estat una decisió complexa. Sincerament, una decisió força complexa. I ens va costar fer un parell de reunions per decidir si sí o si no. Al final, enguany hem fet un canvi de format. Hem multiplicat per 5 la quantitat d'entitats col·laboradores que tenim externes, totes elles en agendes apretades. Has de convèncer algú perquè vinga i sí, home, sí, veuràs com va bé i tal. I ara de cop i volta, tallar-ho tot, la veritat és que haurem quedat prou malament. I era un tema que teníem present. Després vam veure també que era compatible amb les reivindicacions que es poden fer o deixar de fer. Nosaltres no deixem de fer també innovació educativa, no deixem d'intentar millorar en el nostre dia a dia, i això no pot estar perfectament lligat en les reivindicacions que es poden demanar, lògicament. I al veure que sí que era compatible, al final vam decidir tirar-ho endavant també per no fer eixe lleig a tanta gent que ens acompanya en esta vesprada, i a la qual agraïm molt.
0: Quins són eixos expositors o entitats que estan presents aquesta vesprada i després parlarem en alguns d'ells?
1: Sí, com la sostenibilitat contracta no només del tema mediambiental, sinó també parla de la part social, de la part econòmica i de les relacions que hi ha entre les tres, aleshores intentem donar cabuda a tot tipus d'entitats. Venen des d'entitats d'àmbit social, de millores, de gent que pot tindre problemes d'integració social, etc., fins a gent mediambiental, fins a gent que es dedica que dedica a les energies renovables, nous tipus de transport, vehicles elèctrics, etc., etc. La veritat és que en són 10-20. De 10-20 entitats les que tenim.
0: Doncs ara després parlarem amb alguns alumnes per a que ens expliquen aquests projectes en els quals ells han estat treballant i ho van també explicar als visitants. David Vallès, moltes gràcies.
1: Sí, vinga, encantat, a vosaltres.
0: I en el recorregut que estem fent per la fira, dins del eSport Sons, ens trobem en dos alumnes. Com et diuen a tu?
2: Sara.
0: I tu?
3: Ainhoa.
0: A veure, Sara i Ainhoa, com esteu vivint vosaltres participar activament en esta fira?
3: Pues és una experiència nova, ja que és el nostre primer any així i està molt xulo.
0: Què és el que teniu així, que estic veient jo i expliqueu ara als oients i esteu explicant a tots els visitants?
3: És el projecte Guardabosc.
0: En què consisteix?
3: Pues és en un objecte que es diu l'osmosi, és per a no contaminar tant i no regenerar tant de residus. I també les energies renovables, que per a que no hi hagi tanta contaminació dels gasos de les fàbriques, utilitzem energies, per exemple, a través de l'aire amb els molins de vent.
0: Durant tot el curs o el que porteu de curs heu estat treballant en el projecte?
3: No, portem una setmana.
0: Una setmana? I en una setmana heu après tot el que aneu a contar als visitants?
3: Sí.
0: I què vos pareix el que heu après?
3: Està molt guai perquè així no t'ensenyes el que pateixen els animals, sobre residus, i intentes pues, no generar tants.
0: I vosaltres, i tu, per exemple, quan has arribat a casa després de conèixer tot aquest projecte, què els has dit a la tua família o als teus amics? Què els has explicat del projecte?
2: Pues els he contat que és un projecte que estem fent en tecnologia sobre la sostenibilitat i pues els heu explicat tot i els agrada molt i els he dit que avui vingueren a que els ho explicarem.
0: Pues fa il·lusió el participar en la fira i el explicar aquest projecte en el qual vosaltres esteu implicades?
3: Sí, molta il·lusió, perquè aixina ensenyes a la gent tot el que mos han explicat.
0: I què és el que més t'ha agradat a tu, la part de poder preparar-ho?
2: Pues a mi el que més m'agrada és estar ara avui explicant-ho a la gent que ve.
0: Doncs vos deixem, que d'ací un ratet tindreu molta feina i moltes gràcies. I per a aprofundir un poquet més en el projecte Guardabosc, perquè hem parlat en dos alumnes de primer, en Sara i en Ainhoa, doncs volem conèixer un poquet més de la mà de la responsable, de la professora que és responsable d'aquest projecte. Bona vesprada.
4: Bona vesprada. Jo sóc la tutora de Sara i d'Ainhoa i he vingut aquesta vesprada a acompanyar-les en el seu projecte, no projecte, sinó la seva exposició del projecte. I voldria comentar que elles estan col·laborant amb els alumnes de tercer d'ESO, que són els que ho han organitzat tot.
0: Ells porten ja temps organitzant-ho i preparant-ho, no?
4: Sí. Aquesta és la quarta fira SER d'ESO, que són els que ho han organitzat tot.
0: Ells porten ja temps organitzant-ho i preparant-ho, no?
4: Sí. Aquesta és la quarta fira ja que s'organitza en el IES per

0: exemple, elles dos, Sara i...
1: Sara i Ainhoa, que ho han fet molt bé, explicant els primers visitants, i estan en el projecte del guardabosc.
0: Com valoraries la implicació de l'alumnat, tot l'alumnat, en aquest projecte?
1: En aquest institut es fan molts projectes, Erasmus, projectes europeus, i la veritat és que l'alumnat està molt implicat, perquè estan molt acostumats des de primer de l'ESO a que els conviden a participar-hi. Per tant, ells ja no és una novetat per a ells. Estan bastant implicats. El curs al que els toca, que a tots els alumnes els toca en algun moment, organitzar alguna fira, algun projecte, per descomptat que més. Però estos menuts, com és de primer de l'ESO, també estan molt il·lusionats en tot això.
0: El teu nom, que no te l'he preguntat.
1: Soc Raquel i soc la tutora de primer d'ESO A de l'Institut.
0: Raquel, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Seguim per el centre i ens trobem a dos alumnes més. Com el dius?
2: Eliseo Bellasán.
0: I tu, com el diuen?
3: Jo, Sara Balaguer.
0: A veure, què és el que vosaltres... quin projecte esteu explicant vosaltres així damunt la taula?
2: Pues jo estic explicant pues lo que són aquestes escoles ambaixadores, com la nostra, el Parlament Europeu, els ODS i més.
0: I tu?
3: Jo estic parlant sobre un projecte que du a terme l'Institut, que és l'Erasmus Plus, on realitzem mobilitats i també rebem alumnat d'altres parts d'Europa.
0: Com t'has preparat prèviament per avui tindre que explicar-ho als visitants?
3: Val, jo fa dos cursos vaig poder tindre l'oportunitat d'anar a un Erasmus en Itàlia, on vam fer una mobilitat i vam passar una setmana allí, i per això estic ací, pues, explicar-me la meva experiència i tot el que jo vaig disfrutar allí.
0: En el teu cas?
2: Pues era un tema que a mi m'interessava molt, ja que és molt interessant per al nostre institut, i pues vaig demanar de fer-ho, me vaig preparar per avui, pues donar a entendre a l'altra gent el que fem.
0: Doncs moltes gràcies.
2: De res, home.
0: En este recorregut d'esta vesprada de dijous ens trobem amb dos alumnes més, com vos digueu?
4: Octavian. Vicent.
0: I, a veure, parleu-nos de què es tracta el projecte que vosaltres esteu explicant.
4: Pues això és una taula que hem fet d'alimentació saludable, que consisteix un poquet en explicar el que mengem a casa. I una quarta part del que mengem a casa és... una quarta part de l'aliment que es produeix al planeta o caduca, o la gent no el compra perquè no li agrada o perquè és massa car.
5: Dieta mediterrània. És de les que més hi ha. Mengem allò que plantem. Intentem utilitzar fertilitzants naturals en comptes de fertilitzants químics.
0: I d'aquesta dieta mediterrània que estava dient el teu company, podem trobar molts aliments, doncs, per exemple, si hi ha gel o 15 eixos.
4: Pues podem trobar el pa, el fruites i verdures, oli, la carn, el peix, els ous, el formatge... Però així, en la punta de la pirâmide n'hi ha diferents que són més mals. Que podria ser com el gelat i golosines, tot el que pot ser roïn per al cos.
0: També doneu, crec que, consells, no?, per evitar el malbaratament a la llar.
4: Sí, es podria dir que podem utilitzar, en vez de fertilitzants químics, podríem utilitzar més fertilitzants, com fem de vaca, fem de tot l'animal, o utilitzar depuradores.
0: Per preparar-vos avui, quina és la part que més vos ha agradat, el tindre que preparar aquesta exposició?
5: El que més mos ha agradat ha sigut que mos han portat així per explicar que està la natural i la química. I la natural té més arrels i plantes, i la química no té res. I la química té, pues, com l'arena més seca i la natural més banyà.
0: Quant de temps heu estat preparant-se?
4: Pues ha sigut poc de temps, ha sigut 4 sessions, però ha sigut totes les sessions molt productives.
0: Heu après molt?
4: Sí, sí, sí.
0: I esteu explicant-ho o ficant-ho en pràctica en casa?
5: Sí, en casa ho hem explicat i mos han entès i... A partir d'ara complirem el que vos hem dit.
0: Vicent i Octàvia, moltes gràcies.

0: De res.
1: I abans d'anar als expositors, anar a parlar amb els expositors, estem per davant de la biblioteca i trobem un grup d'alumnes, com vos digueu?
2: Salva, Carles, Guillem,
3: Carmela
4: i Aitana.
1: I vosaltres esteu així a la porta de la biblioteca i teniu així llibres, per què?
2: Sí, perquè la nostra biblioteca té llibres que parlen un poc de tot el que explica aquesta fira i pues, també volem explicar que poden agarrar aquests llibres per informar-se un poc si volen agarrar un tema més concretament i si els agrada més algun tema que altre i pues, els expliquem si algun els causa curiositat, pues, els expliquem això més concretament.
1: I a tu, per exemple, algun llibre dels que teniu així t'ha llamat, t'ha fet curiositat?
5: Pues a mi el que més m'ha agradat ha sigut el de la cuina, perquè té com ingredients molt naturals i ecològics i pots fer recetes molt bones.
1: A tu?
3: A mi m'han encantat aquests llibres. Només he llegit personalment, però pense que és una bona iniciativa i és una gran oportunitat que tenim a la nostra biblioteca poder tindre aquests llibres i poder agarrar-los quan vulguem de baix.
1: Com heu preparat per estar avui així col·laborant en aquest projecte?
6: Ja fa un par d'anys que estem així preparant.